0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Yo solo intento decir...
0: La ràdio que ens uneix.
1: Bla, bla, bla.

0: de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa número 600 de l'Esclat de Tenora, corresponent en els dies 25 i 26 de juliol del 2026. Doncs sí, ho han escoltat bé, és el programa número 600. Recordo com si fos avui el meu primer programa de l'Esclat de Tenora. Fou el dia 22 de març del 2015, que era d'una hora de durada, fins al número 362 del dia 1 de gener del 2022. El 363 del dia 8 de gener del 2022 va passar a durar 2 hores, fins a aquest 600. És a dir, el total d'hores és de 836 d'emissió, amb un total de 3.400 sardanes programades. A més, aquestes hores, si li sumem les dels programes fets a Ràdio Vilasacra i a Ràdio L'Escala, sumen en total el dia d'avui de 1.189 hores. Molta gent m'ha felicitat per aquest motiu i que, amb molt de goig, els hi dono les gràcies per la vostra paciència. També he tingut sorpreses de companys d'altres programes, en els quals també agraeixo molt el seu recolzament. Escoltarem primerament la felicitació de l'amic i company de Ràdio Estel de Barcelona, en Gerard Carrion.
2: I d'altra banda, canviant de tema, des del Tot Sardana volem felicitar ben efusivament en Martí Auger a motiu del seu programa de sardanes Esclat de Tenora de Ràdio Vilafant, d'aquesta ràdio local de la comarca de l'Alt Empordà, perquè ha arribat al programa número 600. Enhorabona, Martí, per aquesta efemèride.
1: Moltes gràcies, Gerard. I anem per la segona, que és també de l'amic i company Joan Vinyals, de Ràdio Premià, amb el programa Fem Rotllana.
3: Hola, molt bon dia a Martí i a tots els oients d'Esclat de Tenora de Ràdio Vilafant. Soc en Joan Vinyals, de Premià de Mar, de Premià Mèdia, que fem el programa Fem Rotllana de les sardanes aquí a la Ràdio Premià de Mar, que ara es diu Premià Mèdia. Us volem felicitar de tot cor per aquests 600 programes d'Esclat de Tenora, a tu Martí Auger, per la feina que fas per dirigir aquest programa que ja s'ha fet gran, s'ha fet adult, crec que ja ho era, però s'ha fet una miqueta més, i una salutació a tots els oients de Vilafant i de tot el país, perquè sé que us segueixen des de tot el país, que avui dia tenim això d'internet, aquestes coses d'internet que ens permeten seguir els programes d'altres emissores d'altres llocs. Doncs res, moltes felicitats i endavant amb aquest programa que en feu 600 més i moltes vegades 600. M'agradaria dedicar-vos una sardana que es diu Records de Vilafant, de Carles Comas, i que és dedicada a tu, Martí, i a tots els oients d'aquest programa Esclat de Tenora. Moltes gràcies i felicitats.
1: Doncs per tots vostès, de part d'en Jaume Vinyals, Records de Vilafant, d'en Carles Comas. Està interpretada per la principal de la Bisbal.

D'en Carles Comas i Donat acaben d'escoltar Records de Vilafant, ens l'ha interpretat la principal del Bisbal, i ens l'ha demanada l'amic Joan Vinyals de Ràdio Premià per dedicar-la a tots els oients d'aquest programa que avui és el 600. Moltes gràcies, Joan. Malauradament, no tot són alegries. Aquesta setmana hem d'acomiadar a la Núria Trias, que el dilluns dia 20 es va deixar a l'edat de 84 anys. La Núria formà part de l'elenc de grans actrius i actors figuerencs del teatre amateur de la segona meitat del segle XX. Escrivia articles en el Setmanari Empordà, feia poesia, i on jo més l'havia tractat era en el tema de les sardanes, que junt amb l'Emília Pla foren molts anys el motor del foment de la sardana Pep Ventura de Figueres. El nostre més sentit condol a la seva filla Marta, nets, marit i família tota. Escoltarem a la seva memòria la sardana del compositor Alfons Mias i Martí, interpretada per la cobla Bisbal Jove, l'Emi i la Núria.

De l'Alfons Mies i Martí, la Bisbal Jove ens acaba d'interpretar l'Emi i la Nuri, i que l'hem dedicat precisament a la memòria de la Núria Trias, que el passat dilluns dia 20 ens va deixar. Reposa en pau, bona amiga. De l'Antoni Albors i Assins, escoltarem interpretada per la cobla principal de la Bisbal, Sardanistes de Sants. I és a Sants de Barcelona que se'n va, per a felicitar, primerament, a la Maria Carme Barba i en Jaume Zapater, que aquest dissabte dia 25 celebren el seu 58è aniversari de noces. També per a felicitar a la filla Lourdes, que ella fou el diumenge dia 9 que va celebrar el seu aniversari. I el dimecres dia 22 fou el net Eudal, que va celebrar el seu 16è aniversari. Per molts anys de tota la família. Quina setmana!

Festes de Sants és de l'Antoni, el Bors i Assins. De Pere Mercader i Andreu és la propera. Cala Margarida. L'interpreta la cobla Bisbal Jove. Aquesta se'n va cap a Fortià per a felicitar a la Margarita Vilarrasa i a la Margarita Reixac de part de totes les famílies per la seva onomàstica del passat dilluns dia 20. Moltes felicitats.

Cala Margarida és de Pere Mercader i Andreu, l'ha interpretat la Bisbal Jove. Del compositor Salvador Simón i Donatiu escoltarem Aquima, està interpretada per la Cobla Sant Jordi, i és a Castelló d'Empúries que se'n va per a felicitar a la Quima Salleres, que el dimarts dia 21 va celebrar el seu 96è aniversari. Per molts anys, Quima, de part de tota la família.

de Salvador Simón, la Cobla Sant Jordi, ens ha interpretat Akima. La Cobla Bisbal Jove tot seguit ens ofereix la sardana del mestre de Caldes, en Francesc Mas i Ros, el Ros de Palau. De Viladesens, en Robert Sunyer, fills Eva, Jordi, Patrícia i Laura, i gendres Arnal, Llorenç i Joan, i nets Ivan, Amèlia i Naia, la dediquen a la seva esposa, mare, sogra i àvia, la Pilar Planes de Viladesens, que és la filla del Ros de Palau, per a felicitar-la per el seu aniversari celebrat el dimarts dia 21. Per als anys, Pilar.

0: interpretada per la Bisbal Jove, acaben d'escoltar El Ros de Palau. És d'en Francesc Mas i Ros.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: El dimarts dia 21 també va celebrar el seu aniversari l'Aurora Prunella de Llers. Per molts anys, Aurora, de part del teu Jordi, família tota, la Sara, en Josep i un servidor. Per a tu, la sardana del compositor Enric Aguilar i Mates, interpretada per la Copla Sant Jordi. El seu títol, Festa d'Estiu.

d'Enric Aguilar i Mates, la Cobla Sant Jordi ens ha interpretat Festa d'Estiu. De Vilafant, en Joan Vilou i tota la família feliciten la seva esposa, la Magda Malé, per el seu aniversari celebrat el dimecres 22. Per molts anys, Magda. La sardana no podia ser altra que la que va escriure en Joan, amb el teu nom, Magda. L'interpreta la Cobla, la Principal d'Olot. Thank you.

De Joan Vilaboa i Guàrdia, la cobla principal de Lot ens acaba d'interpretar Magda. De Jaume Cristau i Brunet escoltarem l'Aplec de Ribes, interpretada per la cobla Ciutat de Girona. I és a Ribes de Freser que se'n va per a felicitar a la Carme Gili i en Cosme Damià Moreno per a felicitar-los per haver celebrat el seu 47è aniversari de noses el dimecres passat dia 22, per molts anys parella. Espero que estigueu més fresquets aquí a dalt que no pas aquí baix a la plana.

L'aplec de Ribes, de Jaume Cristau, ens l'ha interpretat la Cobla Ciutat de Girona. També, el dimecres dia 22, l'Àngela Parra de Figueres va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Àngela. I escollir la sardana del compositor resident de Banyoles, l'Esteve Palladi Ribes, que ens interpreta la Cobla La Principal de la Bisbal. El seu títol, el teu nom, Àngela.

De l'Esteve Palet i Ribas, la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar Àngela. En Xavi Roig de Figueres felicita a la seva cosina, la Rosa Roig, per el seu aniversari celebrat el dijous dia 23. Per molts anys, Rosa, ha escollit la sardana del compositor Josep Saderra i Puigferrer. Rosa Vella l'interpreta la cobla Juvenívola de Sabadell.

Acaben d'escoltar Rosa Vella, de Josep Sederra i Puigferrer, interpretada per la Juvenívola de Sabadell. De l'Eduard Font i Coll escoltarem Del cor al tenor. És obligada de tenora. L'interpreta la Cobla Montgrins, el solista en Jordi Carreras. En Miquel Oliva de Figueres la dedica a la seva estimada Carme Vicenç per a felicitar-la per al seu aniversari, que també ha celebrat aquest dijous dia 23. Per molts anys, Carme, també de part de la cosina de Castelló i nostra.

0: Jordi Carreras, a la tenora, amb la Cobla Montgrins, ens acaben d'interpretar Del cor al tenor. És de l'Eduard Font i Coll.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 25 de juliol. A Sant Pol de la Bisbal, a l'església de Sant Pol, a les 10 del matí, ofici i sardanes amb la principal de Banyoles. A Sant Feliu de Boada, és la festa major, a les 12 al migdia hi ha ofici i sardanes amb la cobla de la principal de Banyoles. A Caralps, a l'església de Sant Jaume, a 2:45 de la 1 del migdia hi ha sardanes, i a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila hi ha ballada tot amb la cobla de la principal d'Olot. A Sant Jaume de Llierca, a la 1 del migdia, cercavila de l'església en el sindicat i tot seguit sardana, amb els rossinyolets i vermut popular. A les 6 de la tarda, a la plaça major, sardanes. A les 7, a la mateixa plaça, concert de festa major, i a 2:15 del vespre, ball de festa major, tot amb la cobla Meravella. A la Canya, en el parc de la Canya, 22è aplec de la Garrotxa, a les 5 de la tarda, cobla Bisbal Jove. A les 7 de la tarda, cobla juvenil de Sabadell, i a les 9 del vespre, la cobla la principal d'Olot. A Ribes de Freser, plaça Mercat, a les 6 de la tarda hi ha ballada amb la cobla Ciutat de Terrassa. Fornells de la Selva, plaça Països Catalans, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla Foment del Montgrí. Albons, a la plaça del Poble, a 8:15 del vespre hi ha ballada amb la principal de Banyoles. A Platja d'Aro, platja de Sant Pol, a 8:15 del vespre hi ha la cobla Servianenca. A Usall, és la festa major, en l'església de Sant Cristòfol d'Usall, a les 8 hi ha sardanes amb la cobla la principal de Porqueres. A Roses, plaça de les Botxes, a les 10 de la nit hi ha la cobla Genisenca. I a Olot, en el Firal, a les 10 de la nit hi ha ballada amb la cobla Vila de la Jonquera. Diumenge, dia 26 de juliol, a Joanetes, festa major, a les 11 del matí, concert i ofici per a la principal de Banyoles. A Pontós, és la festa d'estiu, a les 11 hi ha missa i sardanes amb la Baix Empordà en l'ermita de Santa Anna. A Mont-ras, festa major a la plaça de l'Església, a 12:15 del matí, mitja ballada de sardanes amb la cobla Nova Blanes i vermut de festa major. A Dosquers, festa major, a les 12 hi ha sardanes i vermut amb la principal de Porqueres. A Portbou, en la Rambla Catalunya, a les 12 del migdia, sardanes amb els rossinyolets. A Espolla, a les 12 del migdia, en el pati del celler, sardanes i vermut de Sant Jaume, i a 6:45 de la tarda, a la pista poliesportiva, ballada de sardanes tot amb la cobla servianenca. A l'Estartit, festa de Santa Anna, a les 12 a la plaça de l'Església, i a les 7 a la mateixa plaça, sardanes amb la cobla Foment del Montgrí. A Fortià, a la plaça Catalunya, a les 12 hi ha sardanes i vermutada amb la cobla Vila de la Jonquera. A Rubí, carrer Sant Jaume, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla Contemporània. Sant Joan de les Abadeses, passeig Comte Guifré, a les 6 de la tarda i a la cobla Ciutat de Girona. Faran l'homenatge en l'Assumpte Roure. Avinyonet de Puigventós, plaça Pous i Pagès, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla la principal de Banyoles. A Vilaür, és la festa major, a la plaça Major, a 6:45 de la tarda, ballada amb la cobla Baix Empordà. A Camp de Bànol, plaça de la Dansa, a les 7 de la tarda i a la cobla Berga Jove. A Vilajuïga, és la festa major, a les 7 hi ha sardanes amb la cobla Arbocianca. A Caldes de Malavella i Llagostera, és la festa de Santa Sacolina, a 7:45 del vespre, sardanes amb la Genisenca, a la mitja part, ball de l'Areu Riera i Berenar. A Blanes, en el passeig de Mart, a 7:45 del vespre, hi ha la cobla La Flama de Farners. A Breda, en l'ermita de Santa Anna, a 7:45 del vespre, ballada amb la cobla Vila de la Jonquera. A Maçanet de la Selva, plaça de l'Església, a 8:00 del vespre hi ha doble ballada amb les cobles principal de Banyoles i principal d'Olot. A Palamós, en el passeig de mar, a 8:00 del vespre, cobla principal de Cassà. I a Calonge, a la plaça de Catalunya, a 10:00 de la nit, cobla Flama de Farners. Déu-n'hi-do, quin diumenge! Dilluns, dia 27 de juliol, Arbúcies, en el Prat Rodó, a 6:00 de la tarda, ballada amb la cobla Arbocianca. A Perpinyà, a la plaça de la Llotja, a 9:00 del vespre, cobla principal del Rosselló. I a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, a 10:00 de la nit, hi ha ballada amb la Flama de Farners. Dimarts 28 de juliol, a Llafranc, en el pont de la Riera, a 7:00 de la tarda, ballada amb la cobla, la principal de Banyoles. A Girona, a 8:15 del vespre, en el parc de la Guingueta, a Fontejau, cobla Ciutat de Girona. En acabar, hi haurà botifarrada popular. A Tarrulla de Montgrí, plaça de la Vila, 8:15 del vespre, cobla Baix Empordà. I a Puigcerdà, a la plaça de Santa Maria, a 10:00 de la nit, cobla Canigó. Dimecres, dia 29 de juliol, a Palamós, en el passeig de Mart, a 9:45 de la nit, cobla Baix Empordà. A Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, cobla Rossinyolets. I a l'Escala, a la Riba, a 10:00 de la nit, cobla principal de Banyoles. Dijous, 30 de juliol, a Banyoles, plaça Major, a 9:00 del vespre, hi ha la cobla banda del Col·legi de Santa Maria de Blanes, 7 sardanes de 7 tirades. A Banyols de la Marenda, plaça Pol Reig, davant de Mart, a 9:45 de la nit, cobla els Casanoves. A Sant Pere Pescador, plaça Major, a 10:00 de la nit, cobla principal de Banyoles. A Llançà, a 10:00 de la nit, en el passeig marítim, cobla principal d'Olot. I a Calonge Sant Antoni, a la plaça Major, a 10:00 de la nit, hi ha la cobla Foment del Montgrí. Divendres 31 de juliol, a Olot, en el Firal a les 7 de la tarda, doble ballada amb la juvenil de Sabadell i Sol de Banyuls. Són de 10 tirades. Figueres, ballada d'estiu a la Rambla a les 10 de la nit amb la cobla La Flama de Farners. A Sils, en el passeig Cosme i Damià, a les 10 de la nit, cobla principal de Cassà. Dissabte 1 d'agost, a Olot, en el Firal, a les 9 del vespre, hi ha ballada amb la cobla La Principal de Porqueres. A Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, cobla Rossinyolets. I a Lloret, a la plaça de la Vila, a les 10 de la nit, hi ha ballada amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I per el diumenge 2 d'agost, a Ribes de Freser, tindrà lloc el seu 40è aplec en la plaça del Mercat. Matí 2:15 i tarda a les 4. Cobles, Ciutat de Girona, Juvenil de Sabadell i Marinada. A Sant Joan de les Abadeses, en el passeig Comte Guifré, a les 6 de la tarda hi ha la cobla principal d'Olot. A Cantallops, a la plaça Major, a 2:15 del migdia, 4 sardanes. I a 2:15 de la tarda, a la societat, ballada completa tot amb la cobla La Servinenca. A Blanes, cicle d'estiu, a la plaça d'Espanya, a 2:15 del vespre, cobla Xaloc. I a Sant Feliu de Guíxols, davant de la Cambra de Comerç, a les 8 del vespre, hi ha ballada a Mont-Rossinyolets. I fins aquí l'agenda.
2: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb el programa. La cobla Ciutat de Girona és qui ens oferirà la sardana del compositor Miquel Tudela i Benavent. El seu títol, Anna Maria. En Pere Mallofré de Barcelona la dedica a la seva esposa, l'Anna Maria Gomis, per a felicitar-la per al seu aniversari celebrat aquest divendres 24 i la seva onomàstica d'aquest diumenge 26. Moltes felicitats, Anna Maria.

Acaben d'escoltar interpretada per la Cobla Ciutat de Girona Anna Maria, és de Miquel Tudela i Benavent. D'aquí Vilafant, la Pepita Armengol i en Joan Geli i tota la família feliciten la seva neta, la Sara Simoni Geli, que aquest divendres dia 24 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Sara. Però a tu la sardana que porta el teu nom, Sara, és del compositor Tomàs Gili Membrado, l'interpreta la Cobla, la principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar Sara, és de Tomàs Gili Membrado. Aquest divendres dia 24, a Llançà, hi tenim la Clara Gadé, que també ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Clara. Per a tu, la sardana d'en Joan Puig, un tribut a Toni Gadé, està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona.

de Joan Puig i Fornis, la ciutat de Girona ens acaba d'interpretar un tribut a Toni Gadea. De l'Antoni Mas i Bou escoltarem Nosaltres, interpretada per la Cobla Meravella. Aquesta se'n va cap a Perlada per a felicitar a la família Pagès, primerament a l'Honora Cristina, que aquest divendres dia 24 fou la seva onomàstica. També per a felicitar en Jaume Pagès, que aquest dissabte dia 25 és el seu sant, i aquest diumenge 26 és l'aniversari de la nit d'Oliveres. Moltes felicitats a tots.

de l'Antoni Mas i Bou han escoltat Nosaltres, l'ha interpretat la cobla Maravella. Del castelloní Lluís Buscarons i Pastells escoltarem Festa Petita de Sant Jaume, interpretada per la cobla Ciutat de Girona. Amb ella volem felicitar a tots els Jaumes, Santis, etc., que aquest dissabte dia 25 celebren la seva onomàstica, però molt especialment de Figueres en Jaume Costa, Feixes, en Jaume Cristau, en Santi Cortada i en Jaume Garcia. De Palau Saverdera en Jaume Pagès i en Jaume Espel, que el felicita la Rosa Noguera i tota la seva família. De Sant Just d'Esvern, en Jaume Casamort. De Vilafant, en Jaume Colomer i en Jaume Comas. De Pont de Molins, en Jaume Vilà. Els del curs de les sardanes de Vilabertran, felicitem en Jaume Roquer, en Jaume Rodà i en Jaume Torrent. De Mataró, en Jaume Call. De Sant Feliu de Guíxols, en Jaume Oliver. De l'Escala, en Jaume Condal. De Sant Joan de Vilatorrada, en Jaume Simón. De Vilamacolum, en Jaume Pagès. De Navàs, en Jaume Vilà Puigbó. De Girona, en Jaume Castanys. I de Sabadell, en Jaume Nonell.

La festa petita de Sant Jaume és de Lluís Buscarons i Pastells. Ens l'ha interpretat la Cobla Ciutat de Girona. De Rafael Figueres i Oladell escoltarem La festa de Cadaqués, interpretada per la Cobla Cadaqués. Amb la Maria Mercè Panyalvé de Roses i tota la colla d'amics, felicitem en el seu espòs, en Josep Gavarrós, que aquest dissabte dia 25 celebra el seu aniversari. Per molts anys, Josep. També de part de tots els del curs de les sardanes de Vilabertran.

interpretada per la principal de la Bisbal, acaben d'escoltar Rosa Sàgols, des de Jaume Cristau i Brunet. De Miquel Tudela i Benavent, interpretada per la Bisbal Jove, escoltarem La Diada de Santa Anna. De Figueres, la Maria Lluïsa Claperols i tota la família la dediquen a la seva nora, Anna Torrent, per la seva onomàstica d'aquest diumenge dia 26. També va dedicada a l'Anna Maria Rodríguez Ruiz de Vilafant, que, a més del sant, és també el seu aniversari. En Ramon Comas de Santa Pau i tota la família la dediquen a la seva esposa, l'Anna Llagostera. I amb la Madeu Escoda la dediquem a la seva esposa, l'Anna Parelló, que també la felicita la Montse Grau de Masquefa. I la Carme Vicenç de Figueres felicita a la seva cosina de Castelló, l'Anna Maria Vicenç.

La Diada de Santa Anna, de Miquel Tudela, l'ha interpretat la cobla Bisbal Jove. Aquest diumenge, dia 26, a Mataró celebren les seves festes, les Santes de Mataró, i dona la casualitat que aquest dilluns, dia 27, farà 5 anys que l'amic Salvador Comas ens va deixar. I la seva esposa, la Maria Teresa de la Fuente, diu que li faria molta il·lusió poder recordar-lo escoltant la seva sardana, les Santes de Mataró. Escoltem-la interpretada per la cobla Costa Daurada.

La Cobla Costa Daurada ens acaba d'interpretar Les Santes de Mataró, és d'en Salvador Comas i Mas. Sempre en el record, Salvador. Aquest divendres passat, dia 17, en el concert de Ripoll, fou estrenada una sardana per la Cobla Sol de Banyuls, l'autor en Lluc Vicentini, en la portada hi posa. Títol, amb seny, lluïment de dos tenores. A Jordi Parrot, la bondat personificada que té un seny, una serenor i un bon humor tan admirable com el seu talent musical. Lluc Vicentini.

de Lluc Vicentini i Finet, la Cobla Sol de Banyuls ens acaba d'interpretar amb seny, sardana estrenada aquest passat divendres dia 17 a Ripoll i dedicada a en Jordi Parrot. Interpretada també per en Jordi Parrot sense saber que li havien dedicat. Sorpresa total. I seguim a Ripoll en l'aplec del diumenge. Fou estrenada una sardana de Carles Santiago i Roig. El seu títol, Sempre amb tu, sardana que li ha dedicat en Pere Portell de Montesquiu en la seva esposa, la Carme Pérez. Està interpretada per la Cobla Jovenívola de Sabadell.

Sempre amb tu, interpretada a Ripoll aquest passat diumenge, dia 19, per la Cobla Juvenil de Sabadell. És d'en Carles, Santiago i Roig. Ens acomiadarem amb una sardana d'en Ramon Serrat i Fajula que porta per títol El carrer de les Parres. La interpreta la principal de la Bisbal. Fins la propera setmana. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. L'R2, l'R2 Nori i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, el tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada, al límit amb Barcelona. DIF va donar per reparat l'esvoranc ahir i ja per la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Tot i això, s'establirà una limitació temporal de velocitat al pas pel punt de l'afectació. D'altra banda, aquest dissabte a darrera hora de la nit també es va restablir el servei de l'R3, que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Avui el servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora. En aquesta línia s'estan fent obres, per això els usuaris han de fer transbord amb l'R4, altrament entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig Montcada bifurcació, i des d'aquest punt fins a la Tour de Carol hi ha servei alternatiu per carrer. I el confinament a diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal per l'incendi forestal declarat aquest dissabte es va aixecar en aquest cas a 9:15 del vespre d'ahir mitjançant una esalert després de més de 4 hores en actiu. La mesura va afectar més de 2.500 persones de l'organització La Costa a Cunit, al municipi del Baix Penedès, dels sectors Trencarroques, La Creu i Calcandi de Castellet i la Gornal, i de les urbanitzacions Mestre 1 i Mestre 2 i les Estoreres de Cubelles. El foc estabilitzat sobre les 7 del vespre ha afectat 8 hectàrees i agents rurals han afirmat que la intencionalitat és una de les hipòtesis sobre les quals s'investiga, tot i que no se'n descarten d'altres. A més, Protecció Civil ja ha tancat la prealerta del Pla Secta a causa d'un altre incendi, en aquest cas prop d'una refineria de Perafort al Tarragonès. Això sí, avui es revisarà la zona per revisar possibles punts calents. I d'altra banda, l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya ha afirmat que la conseqüència de l'error en la mostra catalana de PISA és devastadora. En un comunicat, l'associació afirma que hi ha errors administratius, hi ha errors tècnics i després hi ha errors que comprometen la credibilitat d'una institució i deixen un país sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat. L'organització ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes de direccions i que se n'han assabentat per la premsa. Lamentem també que les direccions han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació. I tanquem amb cultura. Pablo Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, amb un viatge íntim pels seus grans èxits. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Senyores i senyors, en tots vostès,

0: L'Embalat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Embalat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes.
1: Què us sembla, amics? Esteu a punt per somiar en la música de les nostres festes? Doncs, si us sembla, comencem. I ho fem a ritme de guitarra elèctrica.

I tot desgranant èxits orquestrals, ens arriba l'orquestra Capitol en la seua gran nit, mi gran noche.

Un bonic tema gravat en directe, com heu pogut escoltar. I si us agrada les músiques de les festes majors, tant sigui música de ball com música de concert, estàs en el lloc adient. La podràs disfrutar aquí, a través de l'embalat i a través de la teua sintonia preferida. I ara continuem a Rima de Vals. És l'orquestra principal.

0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
1: I continuem endavant i ho fem ara a l'orquestra Maravella. És en formació de concert, ens porta aquest Simonet i el Happy Day.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
1: Meravellosa aquesta interpretació que ha fet de Happy Day l'Orquestra Internacional Meravella. I continuem ara amb la mateixa orquestra que ens porta al Passeig per Mèxic.

0: Magnífica aquesta interpretació de la Internacional Meravella. Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com. I després d'aquest parèntesis promocional del nostre programa, continuem en aquest No te vayas de Navarra per la nova etapa.

La nova etapa d'aquesta orquestra que tantes bones sensacions ha deixat per les nostres comarques en aquest bonic pas doble, No te vayas de Navarra. I continuem amb la mateixa formació musical, ara recordant aquell El amor de mi vida.

0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
2: I continuem amb l'Orquestra Meravella, ara a ritme de concert. El meu avi, en formació també de concert.

I ja ho saps, si vols disfrutar ballant o escoltant senzillament la música, sintonitza l'Embalat a través de la teva sintonia preferida.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor.
2: L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.
3: Una vegada més, amics i amigues, ha estat un plaer acompanyar-vos al llarg d'aquesta horeta seleccionant música d'embalat i de festa major per tots vosaltres. Esperem que algun tema us hagi agradat i, si és així, ens sentirem molt i molt feliços. Res més, una forta encaixada per tots i serà fins al proper programa, que us esperem a tots.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada, al seu límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc ahir i ja per la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Tot i això, s'establirà una limitació temporal de velocitat al seu pas pel punt de l'afectació. A més, aquest dissabte a darrera hora de la nit també es va restablir el servei de la línia R3, que va quedar suspesa al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Les demores, això sí, avui poden superar la mitja hora, ja que en aquesta línia s'estan fent obres i per això els usuaris han de fer transbordament amb l'R4, el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puigmoncada, bifurcació, i des d'aquest punt fins a l'atur de Carol hi ha servei alternatiu per carretera. I pel que fa als incendis, el confinament a diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i La Gornal per l'incendi declarat ahir a Cubelles es va aixecar a 9:45 de la nit d'ahir amb un és alert després de més de 4 hores en actiu. La mesura va afectar més de 2.500 persones de l'organització La Costa Cunit al municipi del Baix Penedès, dels sectors Trencarroques, La Creu i Calcandi de Castellet i La Gornal i de les urbanitzacions Mastradeu i Mastradeu 2 i les Estoreres de Cubelles. El foc es va estabilitzar cap a les 7 de la tarda, va afectar 8 hectàrees i els agents rurals han afirmat que la intencionalitat és una de les hipòtesis sobre les quals s'investiga, tot i que no se'n descarten d'altres. A més, en aquest sentit, Protecció Civil també va tancar la prealerta del Pla Secta, en aquest cas per un incendi de vegetació a prop d'una refineria de Perafort. Avui, això sí, és revisar la zona per revisar possibles punts calents. I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes de 43 i 44 anys presumptament relacionats amb un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta de repartiment, com és el passat 16 de juliol al districte de Sants Montjuïc de Barcelona. I en cultura, el Bars Festival ha acomiadat aquest dissabte la seva primera edició amb el concert de Morrissey al Poble Espanyol, que ha posat el punt i final a un cicle de concerts que ha comptat amb més de 68.000 assistents. El festival ha assolit una ocupació mitjana del 70% en el conjunt global de la seva programació. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
3: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
2: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
3: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
2: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
4: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
5: Un programa de Joaquim Pijoan.
4: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.
6: Amics i amigues, ben retrobats novament a través de la vostra sintonia. Aquesta és la forma més col·loquial que hem trobat de saludar-vos. Comença aquí una altra hora, una hora per recordar la música de l'Embalat i de Festa Major. Aquesta música tan entranyable, i serà l'Orquestra Gironda la que obrirà aquesta pista de ball. La pista de ball del nostre Embalat d'avui. Dime que sí, és l'Orquestra Gironda.

0: Recorda, embaladradio@gmail.com.
1: I des del centre de la península ibèrica ens arriba una gran formació musical, una gran orquestra. Es fan dir l'orquestra i és l'Alcatraz. Arriba de pas doble per tots vosaltres.

està l'orquestra d'Alcatraz, la que ens ha portat aquest bon impàs doble. I continuem endavant i ho fem ara amb l'orquestra Monte Carlo, que ve al nostre encontre en aquest Boca, Dulce Boca.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor. Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Un programa de Joaquim Pijoan.
0: Recorda, embalatradio@gmail.com.
2: I com és habitual, després d'aquest parèntesis promocional del nostre programa, continuem amb la música i continuem amb l'orquestra Treble.

Si t'agrada la música d'embalat i de festa major, escolta o balla, però estem segurs que disfrutaràs amb la nostra música. Com sempre, música de ball, música de festa major, totes les nostres petites i grans orquestres, tant d'aquí com de fora de casa nostra. Com aquesta que proposem escoltar ara, és l'orquestra Garibaldi, que ens arriba des del nord-oest de la península Ibèrica, en aquest popurri d'èxit de l'any 80.

I seguint aquí a l'embalat, oferint-te música perquè escoltis o perquè ballis, i també estem segurs que la disfrutaràs. I ara, després d'aquest merengues encadenats que us acabem d'oferir, anem a gaudir de música romàntica com aquesta.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Un programa de Joaquim Pijoan.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.
2: Amics i amigues, ha arribat al final del nostre programa i ens acomiadem desitjant-vos a tots que sigueu molt i molt feliços. Us recordo que al mateix dia, a la mateixa hora, ens trobareu a través de la mateixa sintonia. Una abraçada ben forta. Fins la propera. I ara és la banda blanca que ens porta aquest swing latino.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan avui al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són això sí menys que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació. A més, hi ha 203 municipis més en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté també restringit l'accés als a diferents espais naturals. Es tracta del Montmell, Marmellal, Montsant, Prades, Tibissa, Vandellòs, Els Ports i Cardó Boix. A més, la Direcció General de Protecció Civil manté també l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona. Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en mitja hora amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en grau més baix al Baix Empordà, els Girones del Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona. I pel que fa a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, al límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe va començar les marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir així la seguretat de la circulació. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. D'altra banda, també ahir a darrera hora de la nit es va restablir el servei de l'R3, que havia quedat suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Avui el servei, això sí, es presta amb demores que poden superar la mitja hora. I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 16 dos homes de 43 i 44 anys presumptament relacionats amb un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta de repartiment com és al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Els investigats haurien sostret una 70 de paquets després de forçar el pany del vehicle i després de perforar-lo i manipular-ne el mecanisme d'obertura. I en cultura, Pablo Alborán ha inaugurat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, amb un viatge íntim pels seus grans èxits. El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons amb himnes com Quien, Saturno o Solamente Tú. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió també en temps d'estiu. Aquell temps en el que normalment deixem de treballar i, per tant, no som tan exigents amb la música. A més, a l'estiu passen coses que no passen la resta de l'any. I quan hi ha una cançoneta, per senzilla que sigui, que està sonant matxaconament i contínuament a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils, però són cançons de l'estiu.

Això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. Gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però sens dubte aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol, siento...

0: El 1964, el productor Phil Spector, amb les Ronettes, va presentar una de les més importants cançons representatives del millor pop de tots els anys 60, el Be My Baby. Però en aquell temps, ja sabeu que aquí a vegades triomfaven molt més les versions que es feien en castellà. El 1964 va arrasar aquesta d'un grup que eren molt menuts. Es deien Les Sus, Tu Seràs Mi Baby. Però la que ha passat a la història com cançó de l'estiu 1964 ha sigut aquesta. Com han agradat sempre els cantautors italians aquí, eh? Gino Paoli, gran Gino Paoli. Sapore di sale.
1: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle.

0: El 1965, els nostres bons amics, els Sirex, van publicar La Escova i, sense pretendre-ho, es va convertir en una cançó protesta.
1: Quantes coses barreria.
0: No ho deurien entendre així tampoc els censors, per això la van deixar passar. Però la gent, en aquell 1965, estava tan acostumada a llegir entre línies, a imaginar-se coses diferents a les que es deien a les cançons, que sovint s'imaginaven coses que no eren la intenció de l'autor. La Escova va ser número 1 a tot l'estat espanyol. En aquell temps hi havia una rivalitat entre els conjunts, es deien conjunts, sobretot de Madrid i de Barcelona. També en altres punts d'Espanya hi havia conjunts importants. Per exemple, a Los Ángeles, des de Granada. Però Madrid i Barcelona organitzaven festivals on es picaven a veure quins eren més bons. Però es considera que la cançó d'aquell estiu 1965 va ser Flamenco de los Brincos.

0: verde mar.
1: El submarino amarillo.
0: Amarillo el submarino es.
1: El cas més demostratiu de que en aquell temps a Espanya moltes vegades es venien molt més les versions en castellà que les originals. En aquest cas va vendre més Los Mustang que els propis Beatles.
0: Junto a mí, a bordo están.
1: Però, sens dubte, la cançó de l'estiu de 1966 va ser absolutament internacional. Los Bravos aconseguien una fita històrica. Per primera vegada, un grup espanyol, tot i que el cantant era alemany i el disc es va gravar a Londres, era número 1 a la Gran Bretanya i als Estats Units, és a dir, els dos països que tradicional i històricament han marcat tendències musicals arreu del món. Realment, el tamarro era rodó.

Arribem al 67. Aquesta podríem considerar-la la cançó de l'estiu internacional. A mi sempre m'ha agradat molt. He comprovat a les festes revival del programa, quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball, que fins i tot els més joves, que segurament no l'han sentit mai, els hi agrada, ballen amb ella, es mouen, reben bones vibracions. Era una joveneta anglesa, Billy Davis, I Want You To Be My Baby. Però a Espanya, la que es va considerada cançó de l'estiu, va ser una del senyor Palito, Palito Ortega, La Felicidad.

0: La Felicidad, que segurament molts recordeu a Palito Ortega cantant al costat de Marisol, de la Nena Prodigi dels anys 60, eh? 1968.
1: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
0: Si ja hi eres, aquell 68, recordaràs que va ser l'any de l'escàndol d'Eurovisió, quan Televisió Espanyola va designar Joan Manuel Serrat amb la cançó escrita per Manolo i Ramon, per el duo Dinàmico, que es deia La La La, senzillament La La La, i quan ja estava fent promoció per tota Europa, Joan Manuel va decidir posar com a condició que si no la deixaven cantar en català, doncs que no anava al festival. Bé, en aquell moment de dictadura, això va ser un escàndol considerable, van pràcticament obligar Maciel a interpretar aquesta cançó, a defensar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Això no ho ha oblidat mai el senyor que esteu escoltant, un dels pocs que ha agradat a 4 o 5 generacions. Un autèntic veterà, Cliff Richard. Doncs per què? Perquè sempre s'ha dit que van haver-hi pressions d'Espanya perquè ja que va passar això amb el Serrat, guanyés Espanya amb Maciel. La primera i la una de les dues úniques vegades que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió, no? Tota Europa donava com a cançó guanyadora aquest Congratulations de Cliff Richard, però va guanyar Maciel amb el La La La. Cliff Richard ha cregut sempre que això va ser una injustícia i que va ser degut a les pressions espanyoles. S'havia comentat que en aquell temps s'estava debatint si Europa adoptaria el sistema de televisió en color PAL o SECAM. El PAL em sembla que era el que promovien els alemanys i el SECAM era el francès. I diuen que Espanya va dir, bueno, si voteu la cançó, Espanya adoptarà el sistema PAL. I una sèrie de països que els interessava això, doncs van votar per Espanya. Bueno, això és el que s'ha dit sempre. Però aquell any 1968, la cançó de l'estiu va ser de Karina. Las flechas del amor.

1969. Doncs mira, ara mateix estic recordant aquell nen que era jo, aleshores, com va reunir, demanant almoina a tota la família, les suficients pessetes per comprar-me aquest disc. Era un single. Vaig anar corrents al departament de discos del Corte Inglés, em va costar 65 pessetes i de seguida, als pocs minuts al tornar a casa, ja havia avisat una colla d'amics per escoltar-lo, per estrenar-lo. I és que ja en aquell moment vaig detectar que això es convertiria en una autèntica joia del pop espanyol. Cuéntame. Fórmula Quinta, el seu gran èxit, i en van tenir molts, alguns d'ells d'estiu. Fins i tot l'any 2000, Televisió Espanyola, per la seva sèrie més llarga, va escollir aquest títol, Cuéntame, no es podia dir igual que la cançó, per qüestions de drets d'autor, i llavors van afegir Cuéntame cómo te fue, o Cuéntame cómo te ha ido, o Cuéntame qué te pasó, no recordo. Cert que fins fa poc em sembla que encara la feia, no? A la tele. Pues te cuento que aquell 1969, de tota manera, la cançó de l'estiu va ser una rumbeta de Los Payos que es deia Maria Isabel. I poca conya, eh? Això va estar 31 setmanes en el número 1.

0: quan va sortir aquesta cançó corria una llegenda que mai s'ha demostrat si és infundada o si va ser verídica, i és de com van escriure aquesta cançó Los Payos. Segons sembla, estaven en un hotel del nord de Sant Sebastià, concretament tenien un bolo, una actuació aquella nit allà a Donosti, i van mirar per la finestra de l'habitació de l'hotel i van veure que aquell xirimiri, això que canten, típic del País Basc, oi? I per allà va passar una noia molt guapa i ells es van imaginar que es deia Maria Isabel. Ah, i mentretant van trucar a la porta per portar-los l'esmorzar. I d'aquí el pom-pom-pom de la cançó. Ja tenim la cançó sencera. Algú va dir, la felicitat no arriba quan aconseguim el que desitgem, sinó quan disfrutem del que tenim.
1: Cocodril Club.

Right Now, que ve a dir, baby, ara la cosa comença a estar bé. Per qui anem bé? Era el grup Free. Ja sabeu que hi ha gent que té poca feina i fa estadístiques. Doncs, segons un estudi, aquesta cançó, des que va sortir el 1970, com a promig, sona cada 45 segons en algun lloc del món. Espero que s'apuntin ara mateix que està sonant aquí el cocodril, el teu coco. Gràcies per estar. A tu, que ets veterà, que fa molts anys que ens escoltes, potser des dels inicis en aquell llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els nous amics que s'hi van incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Però, baby, aquell 1970... Sens dubte, aquesta va ser l'autèntica cançó de l'estiu. És més, si només tingués temps per posar una cançó al parlar de la cançó de l'estiu, posaria aquesta com la més representativa. Com us he dit, l'any 63 va sorgir de manera espontània. Després ja els productors, els mànagers, els autors, els músics la prefabricaven a veure si l'encertaven. I els Diablos la van encertar tot.

I el 2020 estava previst una festa de cinquantenari del Rayo de Sol, 50 anys del Rayo de Sol. Ja teníem el lloc, la sala Luz de Gas, em van demanar que jo ho presentés al costat d'alguns locutors d'aquell 1970 que en el seu moment van recolzar aquesta cançó com a novetat. Per exemple, Luis de Lomo, que havia confirmat la seva assistència. Però el maleït virus ens va impedir fer aquesta festa dels 50 anys del Rayo de Sol, que el 1970 va estar 14 setmanes en el número 1. Un rayo de sol. I parlant de Luis de l'Olmo, us explicaré una anècdota molt curiosa de 1971.

Aquell estiu de 1971, Luis del Olmo, abans de fer protagonistes i altres programes, realitzava programes musicals, com Los 50 de Oro, a la desapareguda Ràdio Peninsular de Barcelona. I se li va acudir fer un concurs sobre la cançó de l'estiu del 71, durant tot l'estiu,

L'audiència votava per una cançó determinada i això estava previst que s'acabés en un gran festival al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc. Us en recordeu d'aquell parc d'atraccions i sobretot del seu teatre? Perquè com a ganxo, perquè la gent pugés als cavallitos, oi? Portaven els millors artistes de l'època que podies veure només pagant una entrada simbòlica. Jo recordo, per exemple, haver vist a Serrat, el Cirex, el Duo Dinàmico, només per 15 peles, que és el que valia l'entrada. Però, això sí, els concerts estaven reduïts, com a molt a 40, si la gent demanava altre, màxim 45 minuts, o sigui, més o menys la meitat d'un concert habitual, perquè, clar, el que interessava és que la gent aixequés el culet de les cadires del teatre perquè fes gasto a les atraccions. Bé, doncs allà Luis de l'Olmo va fer en directe per la ràdio la final de la cançó de l'estiu del 71, hi havien 5 finalistes i un jurat d'especialistes que votaven. Eren periodistes i locutors d'altres emissores. I què va passar? Doncs va passar que la cosa estava molt enfrontada aquell estiu entre el Borriquito de Peret i el Help de Tony Ronald. La majoria de la colla meva recolzàvem el Help, perquè era una cançó que era més que una cançó, era com un himne per nosaltres. En canvi, això del Borriquito, fixeu-vos que a mi m'agraden les coses que ha fet el Peret. Bueno, sóc el seu fan, però en canvi penso que en aquesta cançó, en el Borriquito, va estar desafortunat, és de lo pitjor que ha fet. Que Borriquito como tú, yo soy más que tú. I durant tota la nit allà l'ambient anava creixent, la tensió, perquè entre els partidaris del Borriquito, que la veritat entre el públic eren els menys, eren una minoria, i els partidaris del Help, que l'estàvem cantant allà i tal. Bueno, al final resulta que el jurat va decidir que la cançó de l'estiu 71 fos el Borriquito de Peret. La gent es va enfadar molt i com que havien deixat entrar el triple de l'aforament que tenia permès el teatre, vam témer per la nostra integritat física. Sortosament no va passar res, però va haver-hi gent que es va barallar i tot, que va arribar a les mans per una cançó, perquè no havia guanyat la seva cançó. La seva cançó era la de l'enyorat Tony Ronald, Help, ajuda-me.

I el pobre Tony Ronald, poc abans de morir, el 2012, va voler estar present desinteressadament una vegada més a la festa d'aniversari d'aquest programa del Cocodrilo Club, i la va cantar en directe, i tot fent broma, va dir: bueno, y ahora para todos ustedes, gel de ducha, gel de baño, gel, ayúdame. La cançó de l'estiu 1971, competint amb una lluita ferotge al parc d'atraccions de Montjuïc, al seu teatre, amb el Borriquito.

1972. Amarillo. Èxit internacional de Tony Christie. Però no, no va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1972. Va sonar molt, però ens va agradar més aquesta. Recordes, Coco? Ens semblava molt moderna per l'època. I és que realment va ser un so innovador. Des d'Itàlia ens arribava la producció de Chicory Tip, convertida després en un one-hit wonder. Son of my father.

0: Son of My Father. La cançó de l'estiu 1972 amb Chicory Tip. El 1973, una cançó va vendre més d'un milió de còpies a Espanya, quan encara en aquest país moltíssima gent no tenia ni tocadiscos.
1: Ella amava Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre.
0: Charlie. La prodigiosa veu del meu amic Enric Milian, al capdavant del trio Santa Bàrbara.
1: Se sintió sola y vencida.
0: I basada en fets reals.
1: Sus chillidos sordos.
0: Com ens va explicar aquí al programa, l'Enric es va trobar un colom malferit al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a Barcelona. El va recollir, el va curar i li va posar de nom Charlie. Després li va escriure la cançó.

però la cançó de l'estiu no es mou per xifres de vendes ni per altres criteris, no. És o no és? Es dona o no es dona? I aquell 73, sens dubte, va ser l'Eva Maria de forma...

Eva Maria, cançó de l'estiu 1973 en Fórmula Quinta, tot i que aquell any va ser el del I Viva Espanya, que va ser supervendes perquè la majoria de guiris se l'emportaven com un souvenir, com un record de la seva visita al país. 1974. Segurament aquest va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió més famós de tota la història, perquè el protagonitzava un dels grups amb més fortuna de tots els grups que es fan i es desfan arreu del món.

Badalo. El 17 de juny de 1815, Napoleó va ser derrotat a Waterloo. Però el 6 d'abril de 1974, a Brighton, Anglaterra, ABBA guanyava el Festival d'Eurovisió amb Waterloo. Aquell 74, però, la cançó de l'estiu a Espanya va ser de les greques, que jo crec que es van anticipar el seu temps. Van fer com una mena de flamenc rock, que en el seu moment no es va entendre gaire. Però va ser cançó de l'estiu, Te estoy amando.

0: però la cançó de l'estiu del 1975 era d'un grup també de One Hit Wonder, només d'una única ocasió, que es deia Desmadre 75, el Saca el Whisky Chelly. Amb ells es quedem, però seguirem repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Cocodril Club.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Com estàs? Espero i desitjo que molt i molt bé. Sempre, això sí, a prop de la ràdio, també en temps d'estiu. Aquells temps diferents, sobretot hi ha un detall molt important, i és que durant uns dies no treballem. I això canvia els hàbits, els horaris i fins i tot els gustos per les cançons. Per això, des de fa molts anys, es fabriquen cançons pensades per ser cançó de l'estiu. Ens havíem quedat al final de la primera hora d'aquest programa amb una cançó gairebé políticament incorrecta ara, no? El saca el whisky Chelly para el personal potser es podria considerar una apologia de l'alcoholisme. No ho sé, les coses han canviat molt. El món ha canviat molt. I la cançó de l'estiu del 1976, jo crec que si sortís ara, estaría prohibida.
2: La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo.
1: La Ramona va ser cançó de l'estiu 76 amb Fernando Esteso.
2: Ramona, te quiero.
1: Però si em permeteu, d'aquell estiu prefereixo escoltar a l'amic Llorenç Santamaría. Si tú fueras mi mujer.

0: Si tú fueras mi mujer.
1: Si tú fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santamaría.
1: Si tú quisieras.
0: Que sempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat en balades com Para que no me olvides o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres... Sens dubte va ser una de les sorpreses de l'any. Maite i Maria, èxit internacional. Bàcara, Yes Sir, I Can Boogie.
2: Mister, your eyes are full of hesitation.
0: Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar.
2: You makes me wonder.
0: En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent.
2: Baby,
0: bé, ja saps que Maria ens va deixar, no fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les va endur perquè va creure que funcionarien.

però el 1977, Yes Sir, l'autèntica cançó de l'estiu va ser de Rafaela Carrà. I una rumbeta que senzillament es deia...

0: Bé, en el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens.
1: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Estoy harto de rodar como...
0: Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest. Vivir así es morir de amor, amb la prodigiosa veu de Camilo Sesto.
1: Por amor, no quiero más vida que su vida, melancolía.
0: Aquí, sí, aquí baixo el volum perquè canti el personal. Jo espero que vosaltres també estigueu cantant. Ho noto, ho sento, sé que ho feu. És molt sa cantar. El que no pot ser és que estiguem deixant això de cantar només pels professionals. Quan jo era petit, sentia cantar la gent pels celoberts de les cases, quan es dutxaven, quan baixaven l'escala, xiulaven. Tot això s'està perdent, som uns sossos i uns estaquirots, home. Abans érem més alegres, o no? Clar que amb les coses que ens estaven passant últimament... Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial, podríem dir. Però en aquell temps Rafaela era una showwoman que presentava un programa de televisió a l'únic canal que existia i que, per tant, tenia unes audiències enormes. I, a més, ella queia molt bé a molta gent presentant, cantant, ballant... I per això aquesta cançó la coneixen fins i tot els més joves. Y es que en el amor, todo es empezar.

0: Un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978. Anem al 79.
1: Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man.
0: Triomfava Gris, Brillantina, La febre del dissabte a la nit, a les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández, en el pop espanyol abans de dir-se movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria, el vell amic Rod Stewart continuava triomfant i, sobretot, la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest I Went Seeing the Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història. I a Espanya, aquell 1979, va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Super.

Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I tu pensaràs, amb la de cançons boníssimes que hi havia i aquesta va ser la cançó de l'estiu? Ah, doncs així són les coses. Era un Miguel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia a la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada. Germans Cocodrilos. Anem als anys 80. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you. Per no perdre la memòria, oh, oh, oh. Cocodril Club.

Video Kill the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la ràdio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Buggles. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó, El vídeo mató a l'estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps, els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980 i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir. La cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos, Maripili.

Això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les D's de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81? Bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Bueno, això era Sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situïs.

0: Ah, que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els teus estius. Pavo Real. Pa, pa. Te'n recordaves, oi? Pau. Pavo Real, José Luis Rodríguez, el que li deien el Puma.
1: Yo me voy a aconsejar.
0: Però no, no, la cançó de l'estiu del 81 va ser de María Jesús i su acordeón.
2: Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.
0: Que anava acompanyada d'una coreografia molt fàcil de fer i que a la gent li encantava. És que és molt important, eh? Per arribar a ser cançó de l'estiu és molt important que hi hagi una coreografia. Jo crec que això és el 50% de l'èxit de les cançons.

0: El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquilla-te, maquilla-te. Per una altra raresa, la cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després.
1: Si yo tuviera el alma de plástico...

0: mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de la

1983. Dolce Vita. Aquell va ser un estiu de Dolce Vita. Right. Aquell estiu... Dolce Vita. Va arrasar Ryan Paris. Que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó. Que va sonar a tot arreu, a totes hores. Que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no, no va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano.

era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miguel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio.

Escuela de Calor de Ràdio Futura, el seu autor i intèrpret, Santiago Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa poquet de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unión, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Kool & The Gang, dels Opus, na na na na na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important, va ser

no té cap dels ingredients necessaris per ser canción del verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. Per ajudar els nens d'Àfrica, que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món: Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic: We Are The World.

We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa. Va ser el número 1 de l'any següent, 1985, als Estats Units. És a dir, el número 1 de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama. El seu àlbum Deseo Carnal portava algunes joies com aquesta.

0: Ni tu ni nadie, o com pudiste hacerme esto a mí. Tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George Ydan.
1: I'm all in, yeah,

una altra cançó que potser avui seria políticament incorrecta. El africano. Cançó de l'estiu 85.

Potser millor que canviem a l'estiu de 1986. I el xiulet? Ah, molt bé, sí. La recordes també, oi? Eren les 100 gaviotes dels Duncan Doo. Fa poquet el programa va estar Mikel Erentzun.

0: recordes de cantar-la una mica?
1: Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverá sus alas a volar.
0: Ah, veig que estàs bé de memòria. Cien Gaviotas va ser un dels èxits del pop espanyol de l'estiu de 1986. Ah, però per tenir el títol oficial de cançó de l'estiu no va poder amb aquesta.
2: Ai,

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, mirarà, mirarà, mirarà.
0: Victoriana, encara no s'ho creuen, perquè no estava previst que això arrasés i es convertís en la cançó de l'estiu 1986. Per ells era una cançó més d'un doble àlbum que van publicar junts i que es deia Per a la ternura, siempre hay tiempo. M'agrada aquest títol genèric, oi? Per a la ternura, siempre hay tiempo. I per recordar també, sobretot, moments de festa. El 1987, si sorties a ballar, segurament en qualsevol moment de la nit, et topaves amb aquest tamarro.

Produccions pensades per ser ballades i ho van aconseguir. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, va ser èxit del 87. Ah, però la cançó oficialment de l'estiu va ser una que va estar ni més ni menys que 16 setmanes consecutives número 1 a Espanya. Oh,

Sí, va ser un d'aquells fenòmens que només es dona a la música de tant en tant. Corria 1987. Es va convertir a Espanya en el número 1 de l'any, perquè va estar 16 setmanes allà dalt. Venia de França. La cantant era de Zidele. Les cançons de tots els teus estius en aquests programes especials d'estiu del Coco.

0: Voyage, voyage. Esclar que seguirem, però ara, de moment, us deixem amb un dels grans èxits i dels grans invents de 1988. El senyor Francesco Napoli, One Hit Wonder, ja vaig tenir l'ocasió de presentar-lo, es va forrar fent un playback total del Bala Bala. Senzillament va agafar clàssics italians i els hi va afegir una mica de ximpum, ximpum de discoteca. Encara això omple la nostra pista. Agrada molt.
1: Bala. Bala.
0: Procura ser feliç, Coco.
1: Bala, bala.
2: Cocodril Club.
1: Bala.
0: Almenys intenta-ho, val la pena.
2: El programa Revival.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Un total de 115 municipis de 12 comarques es troben avui al nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. Són això sí menys que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació.
2: A més, Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant la pressió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: I és que ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions per l'incendi de Cubelles, que ara ja està estabilitzat. Es van cremar 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
2: On preocupen els treballs contra les flames és a la Vall d'Uxó, al País Valencià, i en dos incendis actius d'Àvila i Madrid.
0: Aprofitem, doncs, per conèixer la previsió del temps, això sí, a casa nostra, de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb un ambient molt més fresc respecte als últims dies a bona part del territori català. Després d'una nit i matinada on hem tingut ruixats que han anat lliscant sobretot pel litoral central i també s'han deixat veure punts del Ripollès, de la Garrotxa i també de l'Alt Empordà. Amb un matí que en general ha estat molt assolellat i que és cert que hem tingut nuvolades a l'Alt Pirineu i a punts de la Costa Brava. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen frenades i és que amb prou feines passarem d'aquests 31 a 33 graus. Pendents també del ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda a l'interior de les comarques de Girona, però també afectaran a les del nord de Barcelona. Aquests ruixats podran descarregar amb intensitat i alguns d'ells acompanyats de calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució amb un dilluns on encetarem la darrera setmana del mes de juliol, on encetarem un període de molta estabilitat, ambient molt assolellat i sobretot amb una recuperació progressiva de les temperatures. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
2: El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac.
0: I en plana política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, això sí, encara sense data exacta, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA 2025 a Catalunya.
2: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% dels alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament fixa un màxim de 5% d'excepcions.
0: I en els esports, el Barça femení tornarà demà al matí a la feina amb les proves físiques. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un total de 115 municipis de 12 comarques es troben avui en nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són això sí menys que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació.
2: A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals. Són el Montvell Marmellà, el Montsant, Prades, Tivissa, Vandellós, els Ports i Cardoboix.
0: En aquest sentit, la Direcció General de Protecció Civil manté també l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
2: Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metro quadrat en mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La probabilitat més elevada situa les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en menor mesura el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona.
0: Seguim parlant d'incendis en aquest cas, perquè ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions per el foc que va afectar Cubelles, que ara això sí ja està estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
2: O preocupen els treballs contra les flames és a la Vall d'Uxó, al País Valencià, i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid. En dona més informació Norma Lebrero.
3: Hi ha 16 pobles desallotjats per l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Té un perímetre de 21 quilòmetres i 16.000 persones han estat evacuades de casa seva. També al País Valencià, un home mort cremat dins el seu vehicle en un incendi a Manises, que ja està estabilitzat. El Consell de Ministres aprovarà dimarts un reial decret per qualificar de zona greument afectada el territori de l'incendi d'Àvila. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez, des del lloc de comandament de l'incendi, on asseguren que les tasques d'extinció evolucionen favorablement.
5: Si ayer dimos la cifra de 130.000 hectáreas afectadas, calcinadas en lo que llevamos de año, hoy ya estamos por encima de las 150.000 en menos de 24 horas. De 130.000 a 150.000 hectáreas, con casi una decena de grandes incendios, 32 grandes incendios en lo que llevamos de año.
3: Des de principis de juny ja s'han multiplicat per 6 les hectàrees cremades a l'estat espanyol respecte a l'estiu de l'any passat.
0: Seguim aquí a casa nostra i parlant d'incendis, perquè fa un any el gran foc al Baix Ebre, que va calcinar més de 3.000 hectàrees, va transformar per sempre el paisatge. Tot i que les cicatrius d'aquest incendi encara són visibles, la natura ja ha començat el seu procés de regeneració.
2: I com ha canviat el bosc 12 mesos després? Les tasques de recuperació i la residència del bosc mediterrani dibuixen un nou futur per a aquest entorn. I així ho analitza Guillem Argelic, tècnic forestal de Copate.
6: Veiem que, com qualsevol ecosistema mediterrani adaptat als incendis, la vegetació, la primerenca, la que ocupa primer el sòl, l'herbàcia i l'arbustiva, els garrofers, les mates, margallons, esparregueres, etc., estan colonitzant la superfície per evitar l'erosió del sòl, i a poc a poc vindrà la part arbòria, que és, bàsicament serà el pi blanc.
2: A diferència d'altres incendis que ha patit Terres de l'Ebre, aquest s'ha fet una neteja del sotabosc cremat. S'està eliminant progressivament la fusta caiguda. Aquest fet afavoreix a disposar un mosaic agroforestal òptim per a la crescuda de nova vegetació i també de fàcil accés per a persones i animals.
6: La situació que podria ser òptima, sempre que parlem d'espais oberts, el mosaic agroforestal, seria que d'aquella imatge que teníem el 6 de juliol de l'any 2025, que era un mosaic agroforestal perdent-se, espais oberts molt tancats, ara tenim un espai molt obert, que no fa falta que estiga en aquest mateix aspecte, ni molt menys, però que sí que aprofitem l'oportunitat ara per a recuperar o consolidar espais que havíem perdut, que llavors costaria molt poder-los recuperar i que ara els tenim disponibles si se fan les actuacions que pertoquen.
2: Tal com explica Argelic, es tracta d'un paisatge desolador inicialment, però que de mica en mica es convertirà en un nou entorn. Mai tornarà a ser el que era, sinó que per les circumstàncies s'ha convertit en un indret constantment en canvi.
0: Tal com ens acaba d'explicar Argelic, des del Copate, aquesta fusta caiguda normalment sol ser un dels principals contratemps posteriors a aquest incendi, i és per això que parlem ara d'aquesta fusta generada, en aquest cas per les fortes ventades del passat hivern, que ara s'està començant a retirar. Concretament, a la comarca, el Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès és el que dona suport als ajuntaments en la gestió forestal del seu territori.
2: A hores d'ara, al llarg de l'estiu, s'aniran aprofitant les tones d'arbres caiguts i alguns municipis podran treure un cert rendiment econòmic d'aquest episodi. Ràdio Ripoll, Guido Sensellotti.
7: Les fortes ventades del passat hivern van deixar alguns boscos del Ripollès completament arrasats. A banda de les imatges espectaculars, hi ha hagut afectacions més petites en altres superfícies boscoses de la comarca. Els ajuntaments, amb el suport del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, han doblat esforços per dur a terme la neteja d'aquests boscos i, en els casos més positius, n'han tret rendiment econòmic segons la tipologia de la fusta. En parla Laura Villena, enginyera de Forest del Consorci d'Espais d'Interès Natural.
8: Ha augmentat de manera excepcional. Normalment programem subhastes una mica repartides pels diferents municipis, però mai abastem tanta superfície ni tanta quantitat de fusta. I el tipus de fusta, doncs, variable. Molta anirà per biomassa, però també se'n pot... Hi ha hi ha fusta de diàmetres més grans que anirà per serra.
7: Campelles és el municipi més beneficiat. Obtindrà 42.720 euros per l'extracció de 7.350 tones de fusta. Vilallonga de Ter rebrà pràcticament els mateixos diners, uns 42.000 euros, però traurà el doble de fusta, unes 14.700 tones. Les diferències de preus venen per la dificultat d'extracció dels arbres i també per la qualitat de la fusta. Municipis com Llanars o Caralps no cobraran res, ja que les feines per treure els arbres equivalen al seu valor de mercat.
0: Parlem ara de mobilitat, perquè l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
2: El tram estava interromput des del dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte, i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de l'infraestructura i garantir la seguretat de circulació. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas punt de l'afectació. Els pocs usuaris de l'R2 que avui han agafat el tren a l'estació de Montcada i Reixac s'han mostrat satisfets per la represa del servei.
0: I d'altra banda, i a darrera hora de la nit es va restablir també el servei, en aquest cas de la línia R3, que havia quedat suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
2: Avui el servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora, però en aquesta línia s'estan fent obres i per això els usuaris han de fer amb l'R4 el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig, Montcada i Bifurcació, i des d'aquest punt fins a Tor de Querol hi ha servei alternatiu per carretera.
0: Obrim plana política, perquè la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA 2025 a Catalunya. Això sí, encara no hi ha data concreta per a que la consellera comparegui.
2: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim de 5% d'excepcions. Alguns van ser exclosos per discapacitat física, gairebé 500 per disabilitat cognitiva, conductual o algo emocional i un 90 per domini insuficient de la llengua. Educació ha obert diligències per aclarir què va passar. I des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera Niubó.
9: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
2: A causa d'aquesta incidència, Catalunya apareixerà a l'informe estatal de PISA, però ho farà amb una acotació tècnica respecte a la resta de territoris. On no apareixerà és a l'informe de l'OCDE per comunitats autònomes.
0: I qui també ha reaccionat referent a aquesta fallida per part del govern referent a les proves PISA és l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, AXIA, que ha afirmat que la conseqüència de l'error en la mostra catalana és devastadora. En un comunicat, l'associació afirma que hi ha errors administratius, hi ha errors tècnics i després hi ha errors que comprometen la credibilitat d'una institució i deixen un país sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat.
2: L'organització ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes de direccions i que s'han assabentat per la premsa. Lamenta també que les direccions han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació.
0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 16 de juliol dos homes de 43 i 44 anys, presumptament relacionats amb un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta de repartiment com és el districte de Sants Montjuïc de Barcelona.
2: Els investigats haurien sostret una setantena de paquets després de forçar el pany del vehicle, després de perforar-lo i manipular el mecanisme d'obertura. La investigació es va iniciar gràcies a l'avís d'un ciutadà que observa dos homes transportant una bossa de grans dimensions amb múltiples paquets i accedint a un immoble del barri. Les imatges enregistrades van permetre a la policia identificar els sospitosos i relacionar-los amb el robatori denunciat poc abans per un repartidor de missatgeria.
0: I anem a un altre punt de successió, en aquest cas per a les persones afectades per un accident de trànsit o els seus representants, ja que ara ja poden demanar telemàticament l'informe pericial extrajudicial a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses.
2: Per a fer-ho, s'ha posat en marxa un canal específic a través del portal de tràmits de la Generalitat. Fins ara, moltes sol·licituds es presentaven mitjançant peticions genèriques o fins i tot per correu electrònic. Amb aquesta nova eina, totes les sol·licituds hauran de formalitzar-se a través del tràmit habilitat per la GenCat. Aquest informe permet disposar d'una valoració mediofocoforense especialitzada sobre lesions i seqüeles patides, facilitant la resolució de conflictes entre afectats i companyies asseguradores sense necessitat d'arribar als tribunals.
0: Parlem ara d'iniciatives solidàries en l'àmbit local, perquè un santcugatenc recorrerà en moto la península Ibèrica amb un objectiu solidari, com diem, donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia.
2: Amics i familiars i regidors i un grup de motoristes l'han acompanyat en els primers quilòmetres del viatge, que començarà amb una primera parada a Tarragona. Cugat Media, Sergio Morales.
10: Enric Aguader ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguader explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
11: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motor, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
10: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguader té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa.
0: Parlem ara de turisme, i és que el mes de juliol, el qual estem a punt de tancar, sempre s'espera amb moltes ganes en el sector de la restauració en tractar-se de l'inici de la temporada d'estiu en l'àmbit turístic, com expliquem, i Girona en aquest cas no és pas una excepció.
2: Ara, amb el mes a punt d'acabar-se, tal com deies, a diferents restauradors del centre de la ciutat fan una valoració sobre com ha anat l'afluència de clients. Un mes de juliol on ha tingut molta influència les diverses onades de calor viscudes aquests últims dies i l'arribada del turisme internacional que marca gran part de les vendes. Televisió de Girona, Xavier Morlans.
12: Juliol és un dels mesos que els restauradors tenen sempre marcats com uns dels més forts de l'any, i a Girona no és pas una excepció. Això pel fet que aquest mes suposa l'inici de la temporada alta de turisme, on bars i restaurants aconsegueixen gran part dels ingressos que tenen al llarg de l'any. En aquest 2026, però, diferents restauradors gironins coincideixen en que les altes temperatures han afectat el trànsit de clients. Així ho explica, per exemple, Aniol Rivera Fernández, encarregat del restaurant Tarlà.
13: Bé, el juliol, com l'estiu en general, sempre depèn una mica del temps, i sí que és veritat que aquí a Girona potser ens perjudica una mica que facin aquestes calors, perquè comporta que la gent vagi més a la platja.
12: O també Audrey Doré, directora del restaurant Vi.
14: El juliol sabem que és un mes una miqueta complicat, perquè òbviament el turisme es concentra més a la costa que a l'interior. Nosaltres jo crec que gairebé poc gent de nosaltres menjaríem fora al migdia.
12: En definitiva, molts coincideixen que potser aquest juliol ha estat una mica més fluix que el d'altres anys, però que confien que l'agost no vingui tan calorós i ajudi a recuperar aquesta baixada de clients, sobretot a les hores de dinar.
0: També referent a l'àmbit turístic, falten poc més de dues setmanes per a l'eclipsi de sol visible de manera total a la part occidental de Catalunya.
2: Doncs bé, les persones invidents o amb problemes visuals també podran seguir-lo amb un dispositiu anomenat Light Sound, una tecnologia que permet percebre les variacions sonores. Tot plegat ens ho expliquen des de Ràdio Cambrils, la Marga Mallol.
15: Les persones invidents o amb problemes visuals també podran fer un seguiment de l'eclipsi del 12 d'agost a Cambrils. Serà possible gràcies a uns dispositius cedits pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, que permetrà percebre l'evolució d'aquest eclipsi a través de les variacions sonores. Ho ha explicat a Ràdio Cambrils la regidora de Turisme, Patricia de Miguel.
16: que transforma la intensitat de la llum solar en diferents freqüències sonores, que fa possible escoltar d'alguna manera, no?, com la lluna va cobrint el sol fins a la totalitat.
15: La tecnologia dels aparells, desenvolupada per la Universitat de Harvard, permet escoltar com la lluna es va movent i cobrint el disc solar, transformant la intensitat de la llum en sons. Aquests aparells, una mica més grans que un telèfon mòbil, fan que quan la llum del sol és plena emeten un to agut semblant al d'una flauta.
0: Parlem ja de cultura, comencem parlant de música. Pablo Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses a l'Alt Empordà, amb un viatge íntim pels seus grans èxits.

0: El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilómetro Cero Tour, una gira que combina les noves cancions en himnes com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i davant de més de 4.800 persones, ha alternat moments íntims amb el piano amb altres amb més ritme. El concert ha donat el tret de sortida a una edició que comença amb 23.000 entrades venudes, una de les millors arrencades de la història del festival, segons el seu director, Xavi Pasqual. Aquest s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
1: I parlem ara de castells, perquè els Xiquets de Reus descarreguen el primer 5 de 8 de la temporada a la plaça de la Farinera en el marc de la Festa Major del barri de Santa Anna, on tenen precisament el local d'assaig de la colla.
0: Pel que fa a la colla convidada, la colla castellà de Sant Pere i Sant Pau han completat la clàssica de 8 i han descarregat un pilar de 7 en folre, un castell que no feien des d'abans de la pandèmia.
1: Seguim amb més castells, perquè la colla jove Xiquets de Valls també va participar ahir a la Diada Castellera de Sant Feliu a Constantí. Els de la camisa vermella van descarregar el 3 de 8, el 2 de 8 en folre i el 4 de 8 a la ronda de pilars. Es van anotar el pilar de 6.
0: A la mateixa actuació, la colla jove Xiquets de Tarragona ha sortit de plaça amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb el pilar i el 2 de 8 en folre. Al ronda de pilars han plantat el pilar de 6.
1: I recordem també que des de les 2 s'està celebrant avui la Diada de Sant Anna, en aquest cas al Vendrell, i que podeu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Són les 2:21, passem a parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, en aquest cas femení, perquè el Barça torna a l'activitat demà dilluns al matí amb les proves mèdiques en una temporada en què seran baixes jugadores clau com Alexia Putella, Zona Batlle, Salma Parayuelo o Mapi León.
0: Aitana Bonmatí s'entrenarà al març del grup perquè encara arrossega molèsties des del final de la temporada passada. Ho ha explicat des del seu campus esportiu a Sant Pere de Ribes.
3: Tenia dolors, però se'm va dir que eren dolors adaptatius, perquè moltes vegades quan tens una lesió greu normalment tens dolors al principi perquè el teu cos ha canviat. Jo vaig acabar la temporada, bueno, haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia. Vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc. No és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
0: L'última incorporació anunciada aquest mateix matí és la de Martina Fernández. La central, formada a la Masia, va ser traspassada a l'Everton ara fa un any i firma amb el club blaugrana fins al juny del 2029. Ahir també es va anunciar el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, que signa fins al 2028. El primer amistós serà el 12 d'agost contra el Montpellier al John Cruyff.
1: Seguim parlant de futbol, en aquest cas masculí. El Nàstic va perdre per 0-2 amb l'Andorra i en l'estrena davant l'afició a la pretemporada al nou estadi Costa Daurada. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
4: Els tarragonins han perdut el primer partit de pretemporada davant d'un Andorra molt més rodat i més eficient davant de porteria. L'ex de l'Europa, Jordi Cano, posava el 0-1 al minut 9 de la primera part, però fallava un penal que hauria ampliat diferències amb un Nàstic que només ha xutat una vegada porteria sense èxit. A la segona meitat, els del Principat, a través d'Hugo Solozabal, feien pujar el 0-2 definitiu al marcador. L'entrenador grana Xisco Campos ha sortit amb bona sensacions, tot i admetre que l'equip ha de créixer.
5: Ens ha costat una mica més el tema de precisió perquè estàvem molt cansats d'aquests esforços, però a l'altura que estem de pretemporada, que som un equip pràcticament nou, puc dir que estic molt satisfet.
4: Diumenge vinent, el Nàstic viatjarà a Olot per seguir amb la pretemporada.
1: Seguim amb futbol, perquè el Futbol Club L'Escala també ha perdut en aquest cas per 0-1 amb l'Espanyol B en el primer test de la seva pretemporada al municipal Nou Miramar. Des de Ràdio L'Escala ens porta a la crònica Ivan García.
6: Doncs el Futbol Club L'Escala ha perdut el seu primer partit de pretemporada, en aquest cas contra l'Espanyol B, per la mínima, per 0-1. Ha valgut doncs el gol del visitant Víctor Mullerat perquè els pericos s'emportessin la victòria del Nou Miramar. El pròxim partit dels escalencs serà contra el Badalona el pròxim cap de setmana, un partit en el que també doncs se sumaran minuts a les cames, tot per arribar amb les millors condicions possibles al debut de la Lliga el primer cap de setmana de setembre.
1: I per la seva banda, Espanyol i Sabadell han empatat a un en l'amistós disputat ahir també a la ciutat esportiva Dani Jarque davant més de 1.500 espectadors.
0: El migcampista de l'Espanyol, José Greguera, jugarà cedit al Burgos durant una temporada amb l'opció de compra. De la seva banda, el Sabadell disputarà un nou amistós divendres contra l'Inter Escaldes Andorrà, al complex esportiu de Sant Oleguer.
1: I encara més resultats d'ahir, perquè el Girona va perdre en aquest cas per 0-1 amb l'Alavés en el partit disputat a la Vall d'en Bas.
0: El gol l'ha fet Álvaro García en el minut 89. L'equip gironí continuarà ara la seva preparació a Vilabareix. El pròxim partit de pretemporada serà el 29 de juliol contra el Castelló.
1: I qui torna també demà als entrenaments és el Terrassa, amb la visita institucional, això sí, de l'alcalde Jordi Ballar i del regidor d'Esports, Alberto Muñoz.
0: El club ha convocat els aficionats a les 7 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa per animar l'equip en aquesta primera jornada.
1: També comença la pretemporada aquest dilluns el Badalona amb l'anunci del fitxatge d'Eric Nixon.
0: El migcentre ganès és la primera incorporació internacional procedent de les proves de l'any passat a Egipte.
1: Seguim parlant del mercat de fitxatges, en aquest cas el Cornellà, que renova els defenses Manel Lozano i Diego Garzón per un any més.
0: Serà la segona temporada del primer equip per tots dos jugadors.
1: I l'Atlètic Lleida, per la seva banda, fitxa Cristian Dieste, davanter procedent del Jerez Deportivo.
0: El futbolista aragonès té una àmplia experiència en primera, segona i tercera federació. El fitxatge de Dieste se suma al de Josef Ogokati, màxim golejador de les lligues estatals, la passada temporada amb 32 gols.
1: I acabem parlant de trial, perquè Toni Bou ha guanyat la primera prova del trial de Gran Bretanya disputada a Gales. D'aquesta manera, el pilot català fa el primer dels passos cap a un nou títol mundial. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca El Anfitrión. Willem Dafoe lidera una coproducció internacional amb el català Carlos Cuevas en l'elenc. També arriba El Sueño Americano, una història real sobre dos francesos que volien ser agents de jugadors a la NBA. I pels aficionats al gènere del body horror, s'estrena Insaciable.
3: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
2: El Anfitrión és una pel·lícula internacional encapçalada per Willem Dafoe i amb moltes cares conegudes, com el català Carlos Cuevas o l'actriu Emma Suárez. Dafoe és en Marcos Timoleon, un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla a una illa privada. Allà s'enfrontarà una cadena d'esdeveniments impredictible que amenaçarà el seu domini.
3: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. Es un puto cabrón.
4: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
5: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
4: ¿Quieres empezar desde lo más alto? Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no?
6: ¿Se te acaba de ocurrir eso?
4: Sí.
2: A El Sueño Americano coneixem el Jeremy, treballador d'un videoclub a Amiens, i Bunà, netejador de l'aeroport d'Orly. El film explica la història de com, gràcies a la seva passió pel bàsquet, van superar tots els obstacles per aconseguir el somni americà, convertir-se en agents d'un jugador de l'NBA que va aconseguir un contracte milionari amb els Portland Trail Blazers.
7: ¿Entonces cuánto debemos?
8: El fracaso es la clave del éxito.
9: Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
10: Creo que me apuntaré a esa cosa.
11: ¿Qué cosa?
10: Nada, un programa de gimnasio.
12: No logras perder peso porque no puedes parar.
2: La protagonista de Insaciable és la Hannah, una estudiant de medicina amb dismòrfia corporal que se sotmet a una moda d'aprimament tan absurda com macabra: menjar cendres humanes. A partir d'aquest moment comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
13: Estás muy delgada. ¿Estás bien?

0: aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: En 15 municipis de 12 comarques es troben avui al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són menys, això sí, que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació.
4: A més, Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, a l'INUNCAT, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
2: Seguim amb més incendis perquè ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions pel foc que va cremar a Cubelles, que ja està, això sí, ara estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
4: On preocupen els incendis, però, contra les flames, és al Vall d'Uixó, al País Valencià, i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid.
2: Aprofitem, doncs, ara per conèixer la previsió del temps a casa nostra de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb un ambient molt més fresc respecte als últims dies a bona part del territori català. Després d'una nit i matinada on hem tingut ruixats que han anat lliscant sobretot pel litoral central i també s'han deixat veure punts del Ripollès, de la Garrotxa i també de l'Alt Empordà. Amb un matí que en general ha estat molt assolellat, sí que és cert que hem tingut nuvolades a l'Alt Pirineu i a punts de la Costa Brava. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen frenades i és que amb prou feines passarem d'aquests 31 a 33 graus. Pendents també de ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda a l'interior de les comarques de Girona, però també afectaran a les del nord de Barcelona. Aquests ruixats podran descarregar amb intensitat i alguns d'ells acompanyats de calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució amb un dilluns on encetarem la darrera setmana del mes de juliol, on encetarem un període de molta estabilitat, ambient molt assolellat i sobretot amb una recuperació progressiva de les temperatures. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
2: I a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
4: El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac.
2: I en plana política, la consellera Esther Niubó donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA a Catalunya.
4: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament fixa un màxim de 5% d'excepcions.
2: I en els esports, el Barça femení torna demà al matí a la feina amb les proves mèdiques. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan avui al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són menys que ahir, això sí, quan n'hi havia 195 en aquesta mateixa situació.
4: A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals, com el del Montmell Marmellà, el Montsant, Prades, Tevissa, Vandellòs, els Ports i Cardoboix.
2: Pel que fa a la meteorologia, la Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i també el sud de Girona.
4: Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metro quadrat en mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La prioritat més elevada es situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en un grau més baix el Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa i Osona.
2: Seguim amb incendis, i és que ahir al vespre es va aixecar ja el confinament a diverses urbanitzacions pel foc que va cremar a Cubelles i que ara ja està estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
4: O preocupen ara els treballs contra les flames és a la Vall d'Uixó, al País Valencià, i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid. En dona més informació Norma Lebrero.
5: Hi ha 16 pobles desallotjats per l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Té un perímetre de 21 quilòmetres i 16.000 persones han estat evacuades de casa seva. També al País Valencià, un home ha mort cremat dins el seu vehicle en un incendi a Manises, que ja està estabilitzat. El Consell de Ministres aprovarà dimarts un reial decret per qualificar de zona greument afectada el territori de l'incendi d'Àvila. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez, des del lloc de comandament de l'incendi, on asseguren que les tasques d'extinció evolucionen favorablement.
7: Si ayer dimos la cifra de 130.000 hectáreas afectadas, calcinadas en lo que llevamos de año, hoy ya estamos por encima de las 150.000 en menos de 24 horas. De 130.000 a 150.000 hectáreas, con casi una decena de grandes incendios, 32 grandes incendios en lo que llevamos de año.
5: Des de principis de juny ja s'han multiplicat per 6 les hectàrees cremades a l'estat espanyol respecte a l'estiu de l'any passat.
2: I ara fa un any aquí a casa nostra el gran incendi al Baix Ebre va calcinar més de 3.000 hectàrees i va transformar per sempre el seu paisatge. Tot i que les cicatrius encara són visibles, avui dia la natura ja ha començat el seu procés de regeneració.
4: Com ha acabat el bosc 12 mesos després, les tasques de recuperació i la resiliència del bosc mediterrani dibuixen un nou futur per a aquest entorn. I així ho analitza Guillem Argelic, tècnic forestal del COPATE.
8: Veiem que, com qualsevol ecosistema mediterrani adaptat als incendis, la vegetació, la primerenca, la que ocupa primer el sol, l'herbàcia i l'arbustiva, els garrofers, les mates, margallons, esparregueres, etc., estan colonitzant la superfície per

0: vegetació i també de fàcil accés per a persones i animals.
1: La situació que podria ser òptima, sempre que parlem d'espais oberts, el mosaic agroforestal, seria que d'aquella imatge que teníem el 6 de juliol de l'any 2025, que era un mosaic agroforestal perdent-se, espais oberts molt tancats, ara tenim un espai molt obert, que no fa falta que estiga en aquest mateix aspecte, ni molt menys, però que sí que aprofitem l'oportunitat ara per a recuperar o consolidar espais que havíem perdut, que llavors costaria molt poder-los recuperar i que ara els tenim disponibles si se fan les actuacions que pertoquen.
2: Seguim parlant de fenòmens meteorològics perquè la fusta generada per les fortes ventades del passat hivern s'està començant a retirar. En aquest cas, el Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès és qui dona suport als ajuntaments en la gestió forestal del seu territori.
0: A hores d'ara i al llarg de l'estiu s'aniran aprofitant les tones d'arbres caiguts i altres municipis podran treure un cert rendiment econòmic d'aquest episodi. Ràdio Ripoll, Cudo Sangarotti.
3: Les fortes ventades del passat hivern van deixar alguns boscos del Ripollès completament arrasats. A banda de les imatges espectaculars, hi ha hagut afectacions més petites en altres superfícies boscoses de la comarca. Els ajuntaments, amb el suport del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, han doblat esforços per dur a terme la neteja d'aquests boscos i, en els casos més positius, n'han tret rendiment econòmic segons la tipologia de la fusta. En parla Laura Villena, enginyera de Forests del Consorci d'Espais d'Interès Natural.
4: Ha augmentat de manera excepcional. Normalment programem subhastes una mica repartides pels diferents municipis, però mai abastem tanta superfície ni tanta quantitat de fusta. I el tipus de fusta, doncs, variable. Molta anirà per biomassa, però també se'n pot... Hi ha fusta de diàmetres més grans que anirà per serra.
3: Campelles és el municipi més beneficiat. Obtindrà 42.720 euros per l'extracció de 7.350 tones de fusta. Vilallonga de Ter rebrà pràcticament els mateixos diners, uns 42.000 euros, però traurà el doble de fusta, unes 14.700 tones. Les diferències de preus venen per la dificultat d'extracció dels arbres i també per la qualitat de la fusta. Municipis com Llanars o Caralps no cobraran res, ja que les feines per treure els arbres equivalen al seu valor de mercat.
2: Anem ara a Rodalies. L'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
0: El tram està interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies de Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona. Adif va donar per reparar l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir-ne la seguretat. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. Els pocs usuaris de l'R2 que avui han agafat el tren a l'estació de Montcada i Reixac s'han mostrat satisfets per la presa del servei.
2: D'altra banda, també recordar que ahir a darrera hora de la nit es va restablir el servei de l'R3 que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Obrim plana política. La consellera d'Educació, Esther Niubó, encara sense data, això sí, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya.
0: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim de 5% d'excepcions. Alguns van ser exclosos per discapacitat física, gairebé 500 per disabilitat cognitiva, conductual o emocional i un 90 per domini insuficient de la llengua. Educació ha obert diligències per aclarir el que va passar. Des del Vietnam també, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera.
5: Bé, la consellera li ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
0: A causa d'aquesta incidència, Catalunya apareixerà a l'informe estatal de PISA, però ho farà amb una acotació tècnica respecte a la resta de territoris. On no apareixerà és a l'informe de l'OCDE per comunitats autònomes.
2: I anem amb un apunt de política local en aquest cas, perquè Guanyem i Esquerra Republicana negocien un nou cartipàs per

0: a l'Ajuntament de Girona després de la sortida de Junts del govern municipal.
1: Segons ha pogut saber la CN, la proposta incorpora dues noves regidories que assumiran els republicans, una d'Esport, Joventut i Ciutat Universitària, a Casalà de Parada en Bertran, i una altra de Treball i Contractació Pública, que lideraria Raquel Robert. També s'inclou un paquet de mesures per agilitzar la contractació municipal i crear una oficina de manteniment d'equipaments. En l'àmbit de residus es planteja incorporar la figura d'un assessor de govern dedicat a exclusivament aquesta àrea. La voluntat de l'alcalde és portar-ho a ple abans que acabi el mes de juliol.
0: Ens endinsem ara en crònica local. Comencem parlant de salut, perquè l'Hospital de Palamós al Baix Empordà estabilitza el nombre d'urgències, però ara rep pacients més complexos.
1: Si atenem a les dates més recents, el servei d'urgències de l'hospital ha tingut en activitat un 4% menor durant el mes de juny passat. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
2: El servei d'urgències de l'Hospital de Palamós ha estabilitzat el nombre d'atencions que presta al cap de l'any. El 2025 en van ser 62.334, amb un increment de només un 1% en relació a l'exercici anterior. Del total, un 19% de les atencions corresponen a usuaris de fora de la comarca del Baix Empordà i amb un canvi de perfil dels pacients. Ho ha explicat el gerent de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, el doctor Xavier Pérez.
3: El perfil de malalts que tenim són més complexes i això fa que el temps d'estada a urgència sigui més llarg. I aquest és el gran repte que tenim. És a dir, no és tant un tema de volum, que sí que ho és, en general pues, tenim moltes urgències a l'estiu, però especialment és el fet de que els malalts, al tenir més complexitat, requereixen més proves diagnòstiques, més temps de valoració, més temps d'observació, tractaments a veure com responen, i això obliga a deixar-los en observació, en espais.
2: Gairebé dos de cada tres pacients que passen pel servei d'urgències de l'Hospital de Palamós esperen menys de 10 minuts per ser valorats pel sistema de triatge.
0: Parlem ara de comerç, perquè les queixes pel funcionament del porta-a-porta comercial a Sant Cugat del Vallès continuen sobre la taula.
1: Comerciants i restauradors del nucli antic asseguren que la recollida d'envasos és insuficient i denuncien que els cubells s'acumulen durant hores davant els establiments. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
4: Les queixes pel funcionament del porta-a-porta comercial continuen sobre la taula. Comerciants i restauradors del centre de Sant Cugat asseguren que la recollida d'envasos és insuficient i denuncien que els cubells s'acumulen durant hores davant dels establiments. També lamenten que molts locals no disposen d'espai per guardar-los a l'interior i alerten de les molèsties que això genera tant per als negocis com per als clients. El sistema es va posar en marxa l'1 de desembre de l'any passat, coincidint amb el nou contracte de neteja i recollida de residus. Des de l'Ajuntament defensen que el servei encara es troba en fase d'ajustament i asseguren que estan recollint incidències per introduir millores. Entre les principals reclamacions del sector hi ha augmentar la freqüència de recollida dels envasos i revisar el funcionament del servei. Escoltem Maria Valero de la carnisseria Sagarra.
5: El tema dels contenidors a les botigues, sobretot d'alimentació, és poc higiènic perquè hem d'entrar i treure els cubos cada dia a dintre i a fora de la botiga. Llavors, els contenidors es queden a la nit a fora de la botiga, passen els gossos, es fan pipi, tiren les brosses que no són de les botigues, els veïns tiren les bosses a dintre. Llavors nosaltres el dia següent sí que és veritat que la recollida funciona molt bé, els contenidors estan buits, però els hem de tornar a entrar a dintre de la botiga sense netejar rodes i sense res.
4: Per la seva banda, des del consistori mantenen que continuaran fent seguiment del servei per adaptar-lo a les necessitats dels establiments.
0: I per la seva banda, les rebaixes d'estiu continuen omplint els aparadors dels comerços de Terrassa, amb descomptes que un any més busquen atreure nous clients.
1: Però realment els terrassencs aprofiten aquest període per comprar? Hem sortit al carrer per conèixer els seus hàbits de consum i també per saber com estan vivint aquesta campanya els comerciants de la ciutat. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
6: Les rebaixes d'estiu continuen als comerços de Terrassa. Els botiguers asseguren que les vendes funcionen, però també que la calor passa factura. Durant les hores centrals del dia, els carrers queden gairebé deserts i l'activitat es concentra sobretot a la tarda.
7: La gent no surt al carrer i llavors això sí que ho notem molt a les botigues. I després sí que ja quasi a l'hora de plegar és quan ja omple els carrers i ja sí que es comença a notar que la gent surt.
6: Malgrat això, molts terrassencs no deixen escapar l'oportunitat de fer un cop d'ull a les botigues. Encara que no sempre acabin comprant, aprofiten els descomptes per veure si troben alguna bona oferta.
8: Puedo dejarme rebajas unos 100 euros en rebajas en total, no cada mes, en total.
9: Los otros años pues sí que ibas de rebajas, encontrabas cosas que valían la pena por a lo mejor 4 o 5 euros y ahora la más rebaja que vale la pena son 10 euros o así.
8: Más que todo ropa.
9: Sí,
8: más que todo ropa.
10: Pues sobre todo ropa en Inditex, pero hay veces que, aunque haya rebajas, nos vamos a lo que es nueva temporada.
6: Les rebaixes continuaran encara uns dies més amb l'esperança que la baixada de les temperatures engresqui encara més els carrers i les botigues de la ciutat.
0: I parlem també de memòria històrica, perquè a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, aquest cap de setmana s'ha inaugurat una escultura d'un soldat per retre així homenatge a les víctimes de la Batalla de l'Ebre, coincidint amb el 90è aniversari del conflicte armat. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
11: Una figura d'un soldat que ret homenatge als combatients i a les víctimes de la Guerra Civil i la Batalla de l'Ebre llueix des d'aquest cap de setmana a la vora del riu a Móra d'Ebre al costat del Club Nàutic. Es tracta d'una escultura a tamany real elaborada per commemorar el 90è aniversari de l'inici del conflicte i el 80è de la Batalla de l'Ebre. Escoltem Rubén Viernes, alcalde de Móra d'Ebre.
12: Móra d'Ebre doncs, viu de cara al riu. Volem també doncs, transmetre i explicar doncs, als nostres futurs fills, nets, doncs, la història de la Guerra Civil, no només per recordar un passat, sinó per recordar el futur i trobar no, de que les guerres no serveixen per a res i que els ponts el que feien era unir.
11: La figura reprodueix la postura indumentària i fusells reals a partir d'una fotografia històrica d'època en la que un soldat apareix de peu a la vora del riu mirant l'aigua i observant el treball dels portoners durant el conflicte bèl·lic.
0: Obrim ja el bloc cultural, comencem parlant de música, de festivals. Pablo Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició dels Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses a l'Alt Empordà, amb un viatge íntim pels seus grans èxits.

0: El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons en himnes com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i davant de més de 4.800 persones, ha alternat moments íntims amb el piano amb altres amb més ritme. El concert ha donat el tret de sortida a una nova edició del Sons del Món, que comença amb 23.000 entrades venudes, una de les millors arrencades des de la seva història, segons el director Xavi Pasqual, i aquest s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
1: Seguim parlant de festivals, en aquest cas el plat fort d'aquest cap de setmana a Tarragona el vam trobar al Festival Camp de Mar.
2: Y si gana la derrota habrá que volver a empezar, apostar a un pasado.
0: La incombustible Luz Casal va presentar en gira el seu nou disc Me Voy a Permitir, el treball més eclèctic i inclassificable de la seva carrera, que es concedeix el capritx de mostrar 10 cares, tantes com cançons, 10 actituds, 10 mirades, 10 maneres d'entendre el món. Aquest nou espectacle és un pont entre passat i futur que certifica la seva doble condició de compositora intuïtiva i talentosa i d'intèrpret excepcional.
1: Parlem també ara de Castells. Els Xiquets de Reus descarreguen el primer 5 de 8 d'aquesta temporada a la plaça de la Farinera, en el marc de la Festa Major del barri de Santana, on precisament hi ha el local d'assaig d'aquesta colla.
0: Pel que fa a la colla convidada, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau ha completat la clàssica de 8 i han descarregat un pilar de 7 en folre, un castell que no feien des d'abans de la pandèmia.
1: I per la seva banda, la colla jove Xiquets de Valls ha participat també ahir a la Diada Castellera de Sant Feliu a Constantí. Els de la camisa vermella van descarregar el 3 de 8, el 2 de 8 en folre i el 4 de 8 a la ronda de pilars. Es van apuntar el pilar de 6.
0: A la mateixa actuació, la colla jove Xiquets de Tarragona ha sortit de plaça amb el 5 de 8, el 4 de 8 en pilar i el 2 de 8 en folre. A la ronda de pilars han plantat el pilar de 6.
1: I recordem també que des de les dues s'està celebrant la Diada de Santana al Vendrell, que podeu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol femení, perquè el Barça torna a l'activitat demà dilluns al matí amb les proves mèdiques, en una temporada en què són baixes jugadores com Alexia Putella, Zona Batlle, Salma Parayuelo o Mapi León.
0: Aitana Bonmatí s'entrenarà al marge del grup perquè encara arrossega molèsties des del final de la temporada passada. Ho ha explicat des del seu campus esportiu a Sant Pere de Ribes.
4: Tenia dolors, però se'm va dir que eren dolors adaptatius, perquè moltes vegades quan tens una lesió greu normalment tens dolors al principi perquè el teu cos ha canviat. Jo vaig acabar la temporada, bueno, haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia. Vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc. No és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
0: L'última incorporació anunciada aquest matí és la de Martina Fernández. La central, que estava formada a la Masia, va ser traspassada a l'Everton ara fa un any i firma amb el club blaugrana fins al juny del 2029. I ahir també es va anunciar el fitxatge de la portera nord-americana Taylor McCamey, que signa fins al 2028. El primer amistós serà el 12 d'agost contra el Montpellier al Johan Cruyff.
1: Passem al futbol masculí. El Nàstic va estrenar la pretemporada amb una derrota per 0-2 davant l'Andorra, davant la seva afició a l'estadi Costa Daurada. La crònica del partit des de Tarragona, Radio Tere Ortega.
5: Els tarragonins han perdut el primer partit de pretemporada davant d'un Andorra molt més rodat i més eficient davant de porteria. L'ex de l'Europa, Jordi Cano, posava el 0-1 al minut 9 de la primera part, però fallava un penal que hauria ampliat diferències amb un Nàstic que només ha xutat una vegada porteria sense èxit. A la segona meitat, els del Principat, a través d'Hugo Solozabal, feien pujar el 0-2 definitiu al marcador. L'entrenador grana Xisco Campos ha sortit amb bona sensacions, tot i admetre que l'equip ha de créixer.
6: Ens ha costat una mica més el tema de precisió perquè estàvem molt cansats d'aquests esforços, però a l'altura que estem de pretemporada, que som un equip pràcticament nou, puc dir que estic molt satisfet.
5: Diumenge vinent, el Nàstic viatjarà a Olot per seguir amb la pretemporada.
1: I per la seva banda, el Futbol Club L'Escala ha perdut per 0-1 amb l'Espanyol B en el primer test també de la seva pretemporada al municipal Nou Miramar. Des de Ràdio L'Escala ens ho explica Ivan García.
7: Doncs el Club de Club L'Escala ha perdut el seu primer partit de pretemporada, en aquest cas contra l'Espanyol B, per la mínima, per 0-1. Ha volgut doncs el gol del visitant Víctor Mullerat perquè els pericos s'emportessin la victòria del nou Miramar. El pròxim partit dels escalencs serà contra el Badalona, pròxim cap de setmana, un partit en el que també doncs se sumaran minuts a les cames, tot per arribar amb les millors condicions possibles al debut de la Lliga el primer cap de setmana de setembre.
1: Canviem d'esport, parlem ara d'atletisme, perquè l'atleta de l'Hospitalet, Maria Vicente, ha revalidat el títol de campiona d'Espanya d'heptatló al campionat que acaba avui diumenge a Màlaga.
0: Era el seu retorn a aquesta modalitat després d'un seguit de lesions. Vicente ha parlat de les seves expectatives de cara a l'Europeu de Birmingham.
8: No sé ben bé què dir, o sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi, o sigui que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques, vull gaudir de la competició que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tot els temes de les lesions i de més, o sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui feliç serà.
0: En les últimes hores també cal destacar el sisè títol de Sara Gallego en els 400 tanques, Pol Ferrer, que ha guanyat l'or en el decatló, Martí Sisè en salt d'altura, Marina Natinet en els 1500. Tot i això, Pol Ferrer lamentava no haver-se classificat per a l'europeu.
9: Soc molt exigent i et diré que no estic satisfet, ja que veníem amb un objectiu de buscar aquests més de 8.000 punts, que suposava una mínima per Birmingham, i una posició gairebé assegurada en el Road to, que em permetria pues, competir en aquest gran campionat. Però no s'ha donat. Bueno, no s'ha pogut competir a nivell mental. Sí, és cert doncs, que venia amb moltes molèsties físiques, una lesió important al colze. I bueno, el no haver fet combinades durant l'aire lliure doncs no estava del tot preparat tant a nivell físic com a nivell mental. Però bueno, com hem dit al principi, campió d'Espanya, després de tot el que venia, va estar molt bé i molt agraït.
1: Escoltem també Marina Martínez, molt satisfeta també pel seu primer hora absolut de la seva carrera.
10: És veritat que he trobat a faltar les meves companyes d'anys anteriors perquè bueno, tenen un gran nivell i s'ha notat, però tot i així tenim els nervis perquè aquí totes correm i aquest any les nenes han corregut moltíssim, el nivell ha pujat molt i doncs no era fàcil. Sí que ho tenia en ment, en plan venia a guanyar i finalment doncs, ho he aconseguit i estic supercontenta. Això sí, no estic gens contenta de la meva cursa, crec que he corregut fatal. Però bueno, ha sortit i estic supercontenta.
0: La Federació Catalana encapçala el rànquing amb 7 medalles d'or.
1: I acabem en waterpolo perquè la selecció espanyola femenina amb 13 de 14 jugadores catalanes ha guanyat la medalla de plata a la Copa del Món de Sydney a Austràlia. Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
14: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: El somni lúcid és un fenomen en què una persona, mentre somia, és conscient que està somiant. Aquest estat de consciència permet al somiador tenir un cert control sobre el somni, podent modificar l'entorn, la narrativa i les seves accions dins d'aquest. L'experiència pot ser extremadament vívida i realista. El terme somni lúcid va ser encunyat pel psiquiatre irlandès Frederick Van Eeden al 1913, encara que les referències a aquest fenomen es troben en textos antics de diverses cultures, incloent les tradicions budistes i tibetanes. Els somnis lúcids han estat objecte d'interès tant a la recerca científica com a l'exploració personal. La introducció de somnis lúcids es pot assolir mitjançant diverses tècniques. Una de les més comunes és la prova de realitat, que consisteix en preguntar-se regularment durant el dia si s'està somiant, amb l'esperança de fer la mateixa pregunta mentre somia. Una altra tècnica és la inducció mnemònica de somnis lúcids, que implica repetir-se a un mateix la intenció de recordar que s'està somiant abans de dormir. Els estudis sobre somnis lúcids han mostrat que aquest estat de consciència pot activar diferents àrees del cervell en comparació amb un somni regular. Això ha obert la porta a potencials aplicacions terapèutiques, com el tractament de malsons recurrents i una comprensió més gran de la relació entre la ment conscient i el subconscient.
1: La xarxa de comunicació local.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: Aquest estiu...
3: Oh, quina calor que fa!
2: Refresca... Una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia.
4: Hola amics, cordials salutacions i ben retrobats novament a través de la vostra sintonia preferida. Com sempre nosaltres puntualment estem aquí per portar-te la nostra Ràdio Nostàlgia. Aquesta Ràdio Nostàlgia doncs que no fa més que feus recordar aquells èxits que possiblement ja han estat oblidats pel pas dels anys. Concretament avui farem un repàs a la cançó de l'estiu de molts anys, des dels anys 60, quan encara les carreteres, la majoria de les carreteres d'aquesta nació que trepitgem estaven sense asfaltar. Per la carretera apenas hi havia cotxes, tot eren carruatges, carros i algun altre cotxe, aquelles rúbies que eren de fusta i aquells grans cotxes americans que molt pocs, però que en dèiem aigues, no? O un nom així. Perdoneu-me, però estic parlant de memòria i, esclar, estem parlant de molts anys enrere. Comencem aquí en una de les aquelles cançons que possiblement no vam escoltar perquè hi havia molt pocs receptors i molt poques emissores de ràdio. I la majoria eren d'ona mitjana i la música no se sentia gaire bé. De tenir això, comencem la història d'aquells estius. El primer estiu que vam escoltar una cançó de l'estiu, que era de José Luis i la seva guitarra. Gaudiu-lo, amics. Ens en descuidàvem. El títol de la cançó era Mariquilla.

Aquest va ser la cançó de l'estiu de l'any 1960, com es diu, en un principi, aquella època que encara no hi havia ni carreteres asfaltades, o quasi no n'hi havia alguna lleugerament asfaltada, però bueno, els clots i tot això, però tampoc feien falta, perquè la veritat era que tampoc hi havia quasi automòbils. Era una època que podies aparcar qualsevol lloc. Aquí, a la ciutat de Figueres, per exemple, doncs es podia aparcar allà on volies, perquè tenies lloc a tot arreu, com ara. I continuem endavant, i ara anem a escoltar un tema de l'any 1962. Els Mustangs, van començar a sortir ja aquests grups a Barcelona, els Mustangs, concretament recordant aquell 500 milles.

0: Aquest estiu no t'ho perdis. Posa't a ritme de festa amb l'embalat.
1: Com no, l'embalat. Un programa que també surt del mateix estudi que la Ràdio Nostàlgia. Però el que ens ocupa és la Ràdio Nostàlgia. I anem a audir un dels temes ja dels primers conjunts que vam poder aplaudir. Després dels Mustangs podem escoltar Los Bravos. Era l'any 1900 i ja hem de dir, la cosa es començava a moure. Escoltarem aquest Black is Black, Los Bravos.

L'any 1967 era un altre grup anomenat Los Brincos, que van sorgir també i es van posar al número de les llistes d'èxit en aquest tema, Lola.

possiblement ja no ens recordem, però aquells estius que també feia calor com ara, i va sortir un grup que s'anomenaven Los Canarios, que es van portar un tema que el recordem amb tot carinyo. Doncs tothom se'n recorda aquell de Ponte de Rodillas. Va ser l'any 1968.

un tema inolvidable, els Canaris, en aquest Ponte de Rodilla. I un altre tema també de l'any 1969, concretament Henry Stephens, aquest Limón Limonero.

0: cuántos recuerdos, cuántos momentos, cuántas canciones que están en el alma y en los sentimientos.
1: Pensa el que diu aquesta falca, quants records, quants moments, quantes cançons que estan en els sentiments. Tot això, part, també és veritat. Nosaltres gaudim d'aquest record i ara passem a la cançó de l'estiu, però ja més recent. Fem un salt des de l'última cançó que hem pogut escoltar dels anys 70 i passem cap als 80, a la meitat dels 80. Cançó de l'estiu de l'any 1980, concretament el grup Tequila i... el seu tema, dime que me quieres.

A l'any 1982, Alaska i los Pegamoides ens invitaven a ballar. Baila és el tema que es porten com a èxit l'any 1982.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: Mejor.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: I continuem amb els èxits dels nostres estius aquest. Per exemple, vamos a la playa.

i a poc anem avançant en el temps i les melodies, la música, els discos, les cançons, les lletres, tot va augmentant una mica, podríem dir, el seu ritme també i el seu to. Continuem en un tema que es va fer molt popular també pels anys 1990, volem dir. Era una lambada. Ens la va interpretar i la va fer famosa per aquelles èpoques, la Kaoma.

I continuem amb dos temes de l'any 1992. Ja sabeu que aquest any, degut a les Olimpiades de Barcelona, doncs hi va haver una sèrie d'èxits i molt moviment musical. Doncs per aquella època van triomfar molt en els Manolos, que es portaven de cançó el My Loving. I a continuació un altre també, el del Tractor Amarillo. Dues cançons que escoltarem ara a continuació, que ens recordaran l'estiu del 92, 93 i 91, si és possible. Per tots vosaltres, gaudint a través de la vostra sintonia preferida d'aquelles cançons i aquells estius que les vam viure o les vam suportar. Per tots vosaltres.

Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.

I continuem amb el que podríem dir que va ser el rei de la cançó de l'estiu. Estem parlant de Georgie Dan, en dos temes que tenim aquí, però només estava donant temps per escoltar-ne un. Escoltarem La Barbacoa.

I bé, amics, a Rima de la Barbacoa us diguem fins al proper programa. La setmana que ve ens tornem a trobar aquí a través de la teva sintonia preferida, gaudint de la música dels estius i la música dels embalats. A tots vosaltres una vegada més desitjant-vos a tots i a totes que sigueu molt i molt feliços. Adéu-siau, a través de la vostra sintonia us esperem i passarem llista. Ai, no sé si us ho he dit o no, però ho repeteixo si us ho he dit. Que sigueu tots i totes molt, però que molt feliços.

0: per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. A la temporada d'estiu fem coses diferents que durant la temporada normal i corrent no es fan. I ara, per exemple, ens podem trobar de que el tema que tocarem es faci en dos o tres programes. I és que comencem amb la història del Sabadell Sound, que va començar amb en David Lime, conegut ara artísticament com a Jordi Cubino. I tenim diverses companyies discogràfiques a Catalunya que tocaven el tema. Blanco i Negro, que va ser la primera companyia de música dance que es va crear. Després es va crear Max Music, que, com tots sabeu, varen fer un concurs, el va guanyar en Mike Platines. I conjuntament amb el seu company, en Javier Ucía, varen gravar el Max Mix 1 i Max Mix 2. Després varen venir en José María Castells i en Toni Paret i varen començar amb el 3 fins que es va acabar la història del Max Mix. I amb aquests discos de mescles, doncs, hi havia temes de Sabadell Sound. Però com que el Sabadell Sound va néixer abans que els Max Mix, que els Megamixos, començarem amb Sabadell Sound. I tenim, doncs, quatre protagonistes que ens parlaran en aquests programes. En Miquel Casas, de Don Disco, que va ser la tercera discogràfica que va editar temes de Sabadell Sound. En Toni Paret també ens ha concedit una entrevista. En Mike Platines. I en Sergi Elias, de Blanco i Negro, que ens ha facilitat el material de Don Disco Music, perquè com va absorbir les produccions de Max Music, també el 2026 ha adquirit les produccions de Don Disco, i en Sergi Elias ens les ha facilitat conjuntament amb els tres megamixos que ara celebren els 40 anys. Els Max Mix 40 aniversari, el Bolero Mix i el Holiday Mix. Però sense més dilació, comencem a escoltar el que va ser el començament del Sabadell Sound.

mitjans dels anys 80, Sabadell es va convertir en un dels centres més sorprenents de la música de ball catalana. El fenomen conegut com Sabadell Sound havia inspirat en l'Italo Disco melodies enganxoses, sintetitzadors, caixes de ritmes i estètica internacional.

i després del David Lyme amb les tres versions del Let's Go to Lloret, Let's Go to Sitges i Let's Go to Canàries, ens arriben els Squashgang, un grup format per dos germans, el Francisco i el José Quijada i la Cristina Manzano.

0: Daydream és un projecte composat per Irene César, Mónica César y Pedro Morales.
1: No, no, que Pedro tuvo un papel importantísimo en Daydream a nivel...
2: Acuérdate que en el Raúl Mix me sentí importante porque Raúl Mix lo sale el primero, ¿no? Que acuérdate, yo... Mira, lágrimas como puños. Yo, ¿qué iba a saber yo? En el año que salió Raúl Mix, en el 87, saldría, me parece. Y escucho la canción y suena el OK... Y yo, para mí ya, Raúl Orellana fue un dios. Digo, es que, ¿cómo? Es que lo tengo que querer, lo tengo que... Claro.
0: I com hem dit, les dues discogràfiques més potents al nostre país van ser Blanco y Negro i Max Music. Però en Miquel Casas, a Molins de Rei, se li va ocórrer, després de tenir una botiga de disc a Molins de Rei, que venia discos als DJs, muntar una companyia discogràfica, Don Disco Productions. Anem a escoltar en Miquel Casas. Com va néixer la idea de crear Don Disco Productions?
3: Ostres, és una pregunta molt complexa i que necessitaria molta estona per explicar-ho, però intentaré resumir-ho amb el mínim temps possible. Nosaltres vam néixer com a botiga de discos, que després es va ampliar a franquícies de discos, i simplement fèiem un servei i teníem un negoci per vendre vinils, cassets i els formats que hi haguessin en principi dels 80. Es va inaugurar la primera botiga al setembre de 1980 i vam començar a especialitzar-nos en treballar molt en discoteques. Teníem molt clar que la música bàsicament anava a parar a la consumia el públic més jove, i vam pensar que el públic jove on va? A les discoteques. Llavors vam intentar entrar nosaltres fort a discoteques i vam començar a fer una bona feina dintre de la comarca del Baix Llobregat, nosaltres som de Molins de Rei, intentant captar el màxim número possible. Jo tenia la gran sort de que estava treballant de DJ a una de les discoteques de referència de l'època, que era el Sunset de Sant Just d'Esvern, i d'alguna manera doncs molts DJs de les discoteques venien a mirar aviam quina música posàvem nosaltres. Això el dia 20 va venir rodó. Llavors, de sobte, va començar a arribar importadores a Barcelona. Diria que la primera va ser Cara B, després RAF i després Blanco i Negro, ho dic una mica així de memòria, i aquesta gent portaven una sèrie de música que les companyies multinacionals espanyoles no volien. La refutjaven, o sigui, la música disco per exemple, les multinacionals era com una espècie d'estil com de segona o tercera categoria, i les multinacionals, les grans companyies, l'única cosa que volien era publicar i crear artistes de pop i de rock, bàsicament, no? Llavors, aquí de sobte jo vaig començar a comprar música a aquests llocs que dic, RAF, Blanco Negro, després va ser Ginger Music. Jo comprava música pels meus DJs, pels meus clients de la meva botiga de discos, i, hòstia, i hi havia música molt bona que jo pensava, com és que això no es publica? Llavors, crec que va ser Blanco Negro primer en començar a llicenciar temes que les multinacionals refutjaven, que la majoria eren de companyies independents, i un bon dia, escolta, t'ho dic jo, no pot ser que això sigui així. I se'm va acudir una mica així, en plan com d'aventura o de broma, darrere la portada d'un disco que es deia Lisa, Love is like a rich in my heart, hi havia un telex, telex és el previ al mail i el previ al fax.
0: Sí,
3: era una espècie de correu ràpid i les companyies funcionaven amb telex. Bueno, l'oficina del Banc de Sabadell, de costat de la meva botiga, tenia telex, i escolta, envia un telex aquí i digue-li a aquesta gent aviam què volen per això. Bueno, al cap de molt poc em van contestar i a partir d'aquí vam començar l'aventura de muntar una pròpia companyia discogràfica. Però l'idea inicial era publicar aquell disc com una aventura i pel fet de dir, ostres, mira, hem pogut publicar un disc que darrere a la portada porta el logo de Bon Disco de la meva botiga. Hòstia,

va editar importats d'on Disco Music. Després, la primera producció catalana, tenia dubtes de si era el Gino, el Joan Campà, o els Closet. Al final, en Aixerran ens va dir que la primera producció catalana va ser dels Closet i va ser el Living in Your Eyes.

0: la música dels Closet, una parella que sempre estan amb Hot Dance 80. Com hem dit ja en més d'una ocasió, han vingut a Vic, a Taradell i a Tordera a presentar-nos els seus treballs. I seguim parlant amb en Miquel Casas de Don Disco. Tu tenies una botiga de discos a Molins de Rei, tenies una discoteca com Xic Molins de Rei i al costat a Sant Andreu de la Barca hi havia Flaps.
1: Clar, efectivament. Tenies, efectivament, sí, sí.
0: Tenies allà el Gino, tenies l'Oriol Carreras, el Mike Latinas...
1: El Gino la pots anar cap allà, Jordi Carreras va anar també cap allà a treballar. Jordi Carreras també havíem col·laborat amb ell. Jordi Carreras va començar com el locutor de Ràdio Martorell i era un xavalet molt jove que venia, passava per Don Disco. Recordo que jo li gravava cassets amb les novetats d'importació i ell, amb la tecnologia aquesta de casset, amb el play pausa, presentava aquestes novetats a canvi de publicitat a Don Disco.
2: Like an engine in my heart és un remix de la Lisa, que hace un tiempo te lo promocionamos aquí gracias a esta gente tan fabulosa que es de Don Disco. Bueno, ahí colaborando aquí con nosotros los DJs de Flaps Disco Show, Javier Ursilla, Mike Platinas, el señor Perapuntas, el director de Chic, el seu DJ, Joan Campà, i el Miquel Casas de Don Disco i també de Chic.

0: La música del Sabadell Sound en una edició especial d'aquest estiu perquè puguis escoltar música i produccions fetes al nostre país. El Joan Campà va estar a Sant Cugat, també va estar a Xic de Molins de Rei, no?
1: El Joan Campà, jo vaig conèixer com a DJ de Molins de Rei, jo després del Sunset vaig anar a parar a Xic Molins de Rei com a relacions públiques i puntualment com a DJ, i d'alguna manera ell col·laborava, Joan Campà col·laborava i feia un personatge a la Station Point amb el Fernandisco, que va ser una mica qui ens va obrir la porta de poder entrar a sentar-nos a la taula amb els grans, no?, d'alguna manera. I estàvem en el moment de la moguda espagueti i un dels temes que estava triomfant era el Macquarie Idea del Pino d'Anjo, i se'ns va dir fer una cosa que anés per aquesta línia, i vam contactar això amb l'Àlex Soler, ens va fer una producció. Tot això va estar sponsoritzat i recolzat per la cadena Xic, bàsicament amb l'ajut que Xic s'han cobrat, i aquí va ser la nostra primera producció de música de l'únic que coneixeríem o coneixem com a Sala del Sound, no? I no ens oblidem del Norman. El Norman, el meu amic Ramon Fonollosa, va ser el amb el tema Candy, que això també ho vam publicar nosaltres.

0: Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, en el que estem fent la programació d'estiu i estem fent especial Sabadell Sound.
1: També vam publicar, una mica parlant sobre la memòria que em va venint, Susan Turner, el Get Down. Susan Turner, aquesta era una nena de 15 anys, que fixa't tu com la vam descobrir. Quan jo, estant jo treballant a Ximolins, un dia qualsevol, no em preguntis quan, estaven a la primera hora amb els ambientals i estava sonant a l'intro de grup de Madonna,
0: sí,
1: però amb una veu diferent, com si fos una remescla. Vaig cap a la cabina aviam què està passant i era la Susan Turner, exactament, Susana Ribalta, que estava doblant la veu de Madonna amb el micro de la discoteca xiquitica. Això, això que és...
0: Ho estava fent en directe.
1: En directe, sí, però a més en directe, a primera hora, quan estàvem posant els ambientals, o sigui, la discoteca pràcticament no estava ni oberta. Era la neboda d'un bon company, un bon col·lega, que va acabar treballant, precisament va acabar treballant també amb nosaltres al disc com el Mateu, i, ostres, vam quedar bocabadats. Afortunadament, als anys 80 no necessitaves permisos dels pares per poder gravar, i vam gravar i vam signar un contracte amb la Susana Ribalta, 16 anys, i amb el tema Get Down. La Susana Ribalta després va ser la cantant d'un grup que t'ha de sonar, que es diu Caballero.

Especial Sabadell Sauna Hot Dance 80. Tenim de donar les gràcies a Miquel Casas de Don Disco per explicar-nos la història d'aquesta discogràfica de Molins de Rei. Però també li he de donar les gràcies amb en Sergi Elias de Blanco y Negro perquè ens ha passat aquestes produccions discogràfiques.

0: l'especial Sabadell Sound. I ara anem a entrar en merders. Ja veureu la història del proper tema que va enregistrar inicialment Don Disco i va acabar sortint amb un Max Mix. El número 3, el que ara ha celebrat 40 anys, varen comprar Max Music l'LP de Bruce and Bongo i després el varen editar al Max Mix. Però això ens ho explica en Miquel Casas. Bruce and Bongo també ho va editar Don Disco amb el Gail.
1: Bruce and Bongo ho vam editar nosaltres, sí.
0: I després va acabar amb Max Mix, em sembla, pot ser.
1: Sí. Pensa que Bruce and Bongo és el tercer maxi que vam publicar nosaltres. El tercer maxi que vam publicar nosaltres. És el DDP 003MX. O sigui, és dels primers discos que vam tindre la fortuna, a l'acert, o el que sigui, digue-li com vulguis, de que el mateix nosaltres compràvem el material d'importació, el distribuïm a les discoteques de la comarca, que el punxaven al cap de setmana, i un dilluns al matí tinc una trucada del meu gran amic Josep Maria Puntes, que era un dels DJs de Xic Monistori, que estava punxant a Muriel Crespo, i em diu, escolta, em diu, això del Bruce and Bongo, això és un pilotazo, o sigui que si tu vols llicenciar, o sigui, no t'adormis. I mira, hòstia, dic, pues vinga tu, pues endavant. La setmana següent vam comprar Bruce and Bongo per un preu de risa, perquè ni els productors creien que tinguessin un pilotazo com el que tenien a les mans. És dir, jo crec que va ser primer èxit aquí que no passa a Alemanya. Després, quan la cosa explota, totes les companyies grans intenten llicenciar-lo. I resulta que ja l'havia comprat Don Disco, al màxim. I per la mateixa innocència o per la mateixa tonteria d'aquest un xaval de 20 i pico d'anys que va amb el llit i la mà, vam signar i no vam pensar al posar el contracte tenir també drets de compilació, perquè això ja ho donaves per descomptat. Doncs no, com que no tenies, llavors a la discogràfica, crec de mala manera, amb la discogràfica Max Music, que van ser més llargs o més vius que nosaltres, van comprar el long play, van publicar el long play i van obtenir els drets de poder-ho posar al Max Mix 3, si no recordo malament.

0: Especial Sabadell Sound. Hem parlat amb en Miquel Casas de Don Disco, repassant els playlists dels Max Mix, el Bruce and Bongo Gale al final va sortir el número 4, no el número 3.
1: Hola, sóc Miquel Casas, el propietari, fundador de l'empresa Don Disco, i vull fer una salutació molt, molt gran a tots els oients de Hot Dance 80. No.

Des de Hot Dance 80, l'especial Sabadell Sound arriba ara a la pista central de Hot Dance 80. L'Alan Cook amb Do You Want to Stay?

0: Do You Want to Stay? I a Televisió Espanyola es pensaven que eres italià.
1: Sí, sí. Perquè, bueno, es pensaven que era italià o americà. Perquè la primera actuació que es va fer, que està per internet i tot això, vull dir... Bueno, com tothom que estàvem allà per actuar, tots eren estrangers, jo estava parlant en anglès i el meu disc havia funcionat molt a l'estranger, doncs, bueno, doncs tenia en el cap que jo era italià o americà.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, així va ser. Que en aquella època algú que cantés en anglès i amb la imatge que tenies i que funcionés a Estats Units i a Sud-amèrica i a Àsia i tot això, doncs no era el normal. Llavors no se'n podia fer la idea de que érem d'aquí.

Segur que ens deixem algú al cabàs, però intentem que sigui el més variat aquest programa dedicat al Sabadell Sound.

Arribant a la primera edició d'aquest especial dedicat al Sabadell Sound i Megamixos fets al nostre país. Brian Ice i Gigolo. I ara ens arribarà en Charlie Danone, Ed Lotti Trovero.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR, Hot Dance Music Radio. Des de la producció Susi Bautista Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barba Roja Show, i aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar. Acabem aquesta edició amb la música de Jules Tropicant i aquest gran èxit, el Camión.

club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició 2039 del Club del Country, el primer d'una sèrie de programes que són bàsicament els nostres programes d'estiu. Són programes en els quals escoltem música diversa, artistes diversos, en el que ens interessa és tenir una hora de música a través del nostre espai. Hem començat amb aquesta cançó. Avui escoltàvem a Mike Flores, l'intèrpret que ens aconduïa aquesta cançó, un senzill publicat el mes de juny de 2026 anomenat Long Way from Mississippi. Hem començat amb ell, però continuarem amb gent fantàstica. El primer d'ells, Blake Shelton, des del juliol del 2012, tot recordant una cançó fantàstica que es deia Over. Així sona el Club del Country.

És el country més modern, més contemporani, el que ens aportava en Blake Shelton, un artista fabulós que va debutar amb aquell 2001 amb la cançó Austin i que ara escoltàvem amb aquest Over que ens ha acompanyat des del 2012. I ara finalitzava aquesta cançó d'un dels artistes del moment de la música country d'avui en dia, és en Morgan Wallen, però reculàvem fins al 2018 amb els seus començaments amb el tema If I Know Me del disc del mateix nom. Així escoltàvem música a través del Club del Country i així seguirem ara mateix en dues grans veus del món de la música. Què dic dues? Possiblement tres. Billy Joe Shaver, en primer terme, amb el seu tema anomenat Honey Bee, ens acompanyarà una de les grans cançons d'aquest cantant de Corsicana de Texas que ens va deixar el 2020 des de l'Unshaven, una cançó en directe amb la seva actuació a l'Smith Old Bar. I després escoltarem també a Tammy Wynette. La recordarem amb un tema enregistrat el 22 de març de l'any 68. Va ser una cançó produïda per en Billy Sherrill i que va ser tot una excel·lent cançó que va pertanyar a l'àlbum Divorce amb aquell gran èxit el 1968. Tammy Wynette amb Yesterday.

Hem recordat amb el nostre disc, amb el nostre àlbum, amb la nostra música del Club del Country, Tammy Wynette, amb aquella espectacular versió dels Beatles, del tema dels Beatles, el seu Yesterday, interpretat d'una manera esplèndida. Charlie Sutton ens ha portat ara mateix aquest tema, l'artista establert a Boise, a Idaho, tot i que arribava des del Pacífic Nord-Oest dels Estats Units, on és un cantautor i músic independent que combina a la perfecció el folk, el blues i el country, que treballa en solitari, però també amb la seva banda de Charlie and the Changelings. Ens aportava aquesta cançó que acabem d'escoltar, Hike and Desert, una cançó que ens arribava des del Primitive Songs for Modern Times, un disc publicat l'any 2020. I ara fem una aturada per escoltar Bon Bluegrass, a càrrec de la formació Bluegrass Kingsmen, disc llarga durada publicat el 1979 de Bluegrass Kingsmen amb Aunt Gina's Quilting Party.

Així hem recordat aquesta formació. Ens falta escoltar una cançó més de Bluegrass Kingsmen amb el seu àlbum que van publicar el 1979 sota el seu propi nom, una llarga durada en 13 peces que ens portava aquesta formació. My Grand Judge era el tema que l'obria amb aquesta banda i el disc publicat per un segell discogràfic anomenat All Homestead. Shelby Jewell, James Cole, Evie Jewell, Danny Anderson i Billy Barker formaven aquest quintet que ens acompanyen. De fet, és una reconeguda banda de música tradicional bluegrass originària del sud-est de Virgínia, fundada l'any 1971 pels germans Shelby i Evie Jewell. Els hem escoltat amb aquestes cançons, però encara n'hi ha més, perquè al llarg dels seus 50 anys d'història ens poden portar peces com aquesta Heading for the Mountains, els Bluegrass Kingsmen.

Així hem escoltat Bluegrass de l'Autèntic des de fa 50 anys enrere en la música d'aquesta banda esplèndida de Bluegrass Kingsmen. I així recordarem el rei, l'Elvis Presley, amb un doble àlbum amb multitud de versions i de temes de les seves habituals cançons, algunes de les quals es troben en diferents tomes alternatives en diferents ocasions al llarg del doble disc publicat l'any 2008 i que portava el nom de Elvis Sings Memphis, Tennessee, com per exemple aquest fabulós It Hurts Me.

llarg dels anys he rebut molta música de cantants, artistes independents que han arribat, han passat i els hem oblidat, com per exemple Cathy Rhodes, que fa uns anys ens obsequiava amb aquesta magnífica versió que gent com Stan Cox, amb el Davis, en Hay també havien interpretat amb el seu moment, la cançó Somebody's Angel. Seguim recordant, seguim

Red Scar va ser una banda magnífica de l'etapa daurada també del món de la música country i de les bandes amb seu a Nashville, Tennessee, amb Larry Stewart, després també excel·lent artista en solitari, amb John Dietrich, Paul Gregg, Dave Innes i Greg Jennings. De fet, aquests van ser els que van durar més. La banda va començar el 1984 i va haver-hi diversos canvis, com per exemple Larry Stewart va iniciar la seva carrera en solitari. Una banda excepcional d'aquell country pop que va tenir diferents èpoques entre els anys 80 i mitjans dels 90, després de diverses reunificacions, finalment el 2021 es va donar la banda per desbandada. De Buffalo Club o de Frontman també varen ser noms que varen utilitzar. En la seva discografia hi trobàvem aquest Dark Rock Won't Roll, una cançó de Bob DiPiero i John Scott Sherrill del seu segon àlbum, Anorak Wills, que va ser el seu primer número a les llistes americanes. Del meravellós àlbum, a mi em va encantar Big Dreams in a Small Town, escoltem el seu darrer número, la cançó Tenderly. Aquesta va ser una excel·lent composició de Randy Sharp.

de mitjans dels anys 80, i amb aquest àlbum Wheels, que va tenir 4 números 1 consecutius, ens varen enamorar, i després amb el Big Dreams in a Small Town en 2 números 1 més. Precisament la cançó que a mi més m'agrada de la seva discografia i que em va entusiasmar en el seu moment va ser la cançó que no va arribar al número 1, però avui no podria deixar d'escoltar-la. Era aquest fabulós tema que donava un nom amb aquest disc Big Dreams in a Small Town, Restless Heart. Els escoltarem amb aquesta cançó escrita per Van Stephenson, Dave Robbins i el meravellós Tim Dubois.

que ens quedarà escoltar una cançó d'aquest àlbum de grans èxits del 1998, i és que la banda va agafar-se la seva primera pausa el 1995. En Larry Stuart ja no formava part de la banda, però va decidir retornar per una gira i per aquest àlbum de grans èxits el 1998. Una vegada el van tenir, van incloure tres cançons noves, una de les quals l'escoltarem ara mateix amb aquest disc, i la banda per segona vegada es va desbandar, si se'm permet dir així. Finalment, la banda, com hem dit, va tornar, però el 2021, després d'un darrer àlbum d'estudi, Still Restless, el 2004, el 2021, van decidir que n'hi havia prou. Tot i això, en Larry Stuart va continuar com a membre de la formació de Frontmen, com hem comentat abans. En definitiva, Restless Heart, una de les grans bandes i un gran record musical que ens portarà un dels temes nous que pertanyien a aquests grans àlbums, un èxit menor a les llistes de country, però que val la pena recordar amb el programa d'avui, 1998, No Went to This Road.

paradeta amb aquesta edició musical del Club del Country, que no podia ser d'altra manera, però ho farem amb una banda sonora i amb un gran clàssic versionat per en Mickey Kelly, aquell Stand By Me, que pertanyia a la banda sonora de la pel·lícula Urban Cowboy del 1980. Salutacions a càrrec de Rafael Corbí, ha estat una nova edició en aquesta emissora i a la nostra pàgina web clubdelcountry.com de El Club del Country. Adéu-siau i fins la propera setmana.

El Rock en Flames d'aquesta temporada està dedicat al rock australià. La història del rock australià reflecteix la transformació d'una identitat musical pròpia, evolucionant des de la imitació de sons britànics i americans fins a la creació d'un estil únic conegut pel seu so cru, enèrgic i directe. I és per això, i per molt més, que el Rock en Flames d'aquest estiu està dedicat al rock australià. Comença Rock en Flames.

Bé, i comencem el Rock en Flames d'avui, que està dedicat aquesta temporada al rock australià, amb una banda que s'anomena Last Dinosaurs, que és una destacada banda d'indie rock i dance punk que va ser formada el 2007 a Brisbane, Austràlia. El grup és àmpliament reconegut dins de l'escena musical internacional per les seves guitarres brillants, ritmes sumament ballables i melodies encomanadisses carregades d'energia. El nucli de l'agrupació està compost per Sean Caskey, veu principal i guitarra, Lachlan Caskey, guitarra líder i veu, Mitchell Sloan al baix i Dan Koyama a la bateria. Els germans Caskey i Ankoyama comparteixen ascendència japonesa, un llaç cultural que ha influït fortament amb la seva estètica i constants gires pel país asiàtic. Comencem!

I anem ja per la segona proposta del Rock en Flames d'avui, dedicat a aquesta temporada al rock australià. Miami Horror és una coneguda banda australiana d'indie pop i electropop originària de Melbourne, que va ser fundada inicialment a l'any 2007 com un projecte en solitari del productor i DJ Benjamin Plant, transformant-se posteriorment en una agrupació completa per les bases actuacions en directe i produccions d'estudi. La música de Miami Horror destaca per un so brillant, ballable i estiuenc. El projecte combina tècniques de producció modernes amb una marcada influència de la música dance, funk i rock de les dècades dels 70 i 80. Ara tot seguit escoltarem un tema que s'anomena Sometimes, que és un èxit destacat de l'àlbum de debut Illumination del 2009 del grup australià d'indie electrònica Miami Horror. La lletra de la cançó tracta temes com l'escapisme i la recerca de la llibertat.

Doncs continuem amb la música, el vostre programa de referència d'aquest estiu, Rock en Flames. I ara viatgem directament fins a les platges d'Austràlia Occidental, concretament fins a Fremantle. Parlem dels Space Jane, una de les bandes d'indie rock més potents i refrescants dels últims anys. Formats al 2016, aquest quartet va capgirar l'escena musical amb el seu àlbum de debut Sunlight a l'any 2020. Tenen un so únic, guitarres molt brillants, ritmes encomanadissos i unes lletres d'aquelles que toca la fibra.

continuem a la sintonia de Rock en Flames. I ara ens posem els cinturons perquè viatgem directament fins a Perth, Austràlia. Parlem del grup Pendulum, la banda que va revolucionar les pistes de ball barrejant la bulleria del drum and bass amb la potència del rock i el metal. Després d'anys de silenci, on es van deixar a mitges per bolcar-se en el projecte Knife Party, estan més vius que mai amb el seu esperat retorn discogràfic. Pugem el volum, obrim les orelles i gaudim d'aquesta autèntica descàrrega d'energia. Això és Pendulum.

i ara viatgem mal el temps i anem directes a Austràlia de finals dels anys 76. Si parlem de rock dur, de guitarres esmolades i d'actitud salvatge sobre l'escenari, hi ha un nom que no pot faltar. En tots vosaltres, els autèntics reis del carrer, liderats per la veu estripada d'Angry Anderson, des de Sydney, Rose Tattoo, i ho fan amb el tema que va tancar bojos els mateixos Guns N' Roses. Pugeu el volum perquè aquí sona Nice Boys.

Anem al punk més rabiós, brut i irreverent. Ells es van formar a Brisbane a principis del 90 i no van deixar mai de fer soroll. Mans al cap per rebre la bulleria de The Onias, amb aquest clàssic del 96.

I ara ens anem a finals dels anys 60, i és que abans de canviar les regles del rock d'un mundial amb la seva veu estripada, el mític Bon Scott va tenir un passat, diguem-ne, bastant més pop. Parlem de The Valentines, una banda nascuda a Perth a l'any 66, que va revolucionar les llistes australianes amb el fenomen bluegum pop i unes conegudes coreografies que feien embullir els joves de l'època. Sí, ho heu sentit bé, Bon Scott vestit de colors llampants i cantants melodies dolces a dur en Wine Lovergrove. La banda es va separar l'any 70 després de 4 anys d'èxit mundial i alguna polèmica amb la policia, obrint el camí perquè en Bon acabés liderant els grans AC/DC, però avui ens volem quedar amb la seva energia més popera. Pugem el volum d'escoltar un dels seus grans èxits de l'any 1969, èxit per l'equip de producció de Days Beat. Això és The Valentines amb aquest autèntic clàssic dels 60, My Old Man, a Grove Old Man. Escoltem-los.

The Vines és una coneguda banda australiana de rock alternatiu i garage rock formada a Sydney a l'any 1994. El grup va assolir l'èxit internacional a principis de la dècada del 2000, convertint-se en un dels nous claus del moviment de garage rock revival al costat de bandes com The Strokers, The White Stripes o The Hives. El seu estil es caracteritza per una combinació única de la distorsió i la ràbia del grunge estil Nirvana amb melodies de pop psicodèlic inspirades en The Beatles. La banda va aconseguir un gran reconeixement a l'any 2002 amb el

Amb el seu maquillatge de cadàver, tupers impossibles i un contrabaix que sona a pura ultratomba, van liderar l'escena del psicobili i el gotabili a mitjans de l'any 2000. Avui recuperem el seu aclamat disc Glad Rag Boy Bask. Prepareu-vos per una bona dosi de rock accelerat, lletres de terror i molta energia. Així sonen Zombie Ghost Train, aquí a la vostra sintonia de Rock en Flames, aquesta temporada dedicat al rock australià.

Esteu escoltant Rock en Flames, en Joan Antoni Blanco. I ara viatjarem directament cap a Melbourne, de la mà de Synthetic Bread, una banda que fusiona la contundència del metal industrial i el death metal amb el so més experimental. Prepareu-vos per una descàrrega de ritmes asimètrics, guitarres contundents i una atmosfera totalment cyberpunk. Això que sona és el seu so del metal mecanitzat. Connectem amb Synthetic Bread.

I ara sí, ara ja tenim aquí la nostra sintonia final, com sempre, el Rock and Flames, la sintonia final de Joan Jett amb el tema I Love Rock and Roll.

things. I can never explain it all to you.

Dear, the dream team.

0: Molt bones! Una setmana més, com sempre, com de costum, des d'aquí, des de Vilafant FM, en tot preparat per repassar la llista del Top 30. Amb aquest mes de juliol tan i tan calent, amb aquesta calor que mata, estem aquí per refrescar una miqueta l'ambient i ho farem amb bona música, la música de la llista del Top 30. Seran 120 minuts al vostre costat i us parla en Lluís Guerrero. Molt benvinguts! I com sempre, com de costum, començarem gaudint de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: I comencem amb una de bona, Madonna i Martin Garrix.

Nova producció de Madonna i Martin Garrix, s'anomena Bizarre, i és la seva acte de presentació. També, com no, la nova de Manuel Turizo, La Guaracha.

Uo Uo, La Guaracha, la nova de Manuel Turizo. I per acabar, la tercera novetat de la setmana ens la porta Quevedo. En companyia, nova línia, Galdar.

0: Així és com que Bedo veu les coses al seu Galdar, en companyia de Nova Línia, al seu nou track. Les tres novetats més importants de la setmana: Madonna i Martin Garrix, Manuel Turizo i Quevedo. I ara ens anem a fer un tomb per tot el contrari, els que marxen fora de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Juan Magán, amb el seu ja clàssic Ayer la vi, en companyia d'Omar Montes, la seva remescla per aquest 2026, marxa fora de la llista després d'un grapadet de setmanes bastant prou important. En concret, 17 setmanes ens ha fet costat. Marxa des del 30.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: marxa fora de la llista i deixa pas a, com no, la repassada general de la llista del Top 30. Comencem des del lloc número 30 i anar remuntant fins a conèixer el nostre número 1 aproximadament d'entre d'uns 140 minutets. Vinga, despeguem!
1: Número 30.
0: Tini i Ulises Bueno, Dos Amantes, una peça que porta 14 setmanes a la llista i que baixa des del 28.

0: Tini, Ulises Bueno, Dos Amantes. Un track que porta 14 setmanes a la llista i que baixa des del 28 fins al 30.
1: Número 29.
0: Shakira, Belé, Algo Tu. No ha acabat de quallar aquesta proposta, eh? Porta 15 setmanes a la llista i baixa des del

0: El track de Shakira i Belé, Algo Tu. Com dèiem, 15 setmanes a la llista, baixant des del 27 fins a aquest lloc número 29. Aquí a la sintonia de la ràdio a Vilafant, FM.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
2: Número 28.
0: Canviem, creuem una miqueta l'estil musical i ens anem a escoltar el Dream of Love de l'Aina.

0: La proposta de l'Aina. Acompanyem a Toma i el seu Dream of Love, sonant des d'aquest lloc número 28. I ens anem fins al 27 de la llista.
1: Número 27.
0: Ai, família, novetat a la llista.
2: Novetat a la llista.
0: Romàntic i amo del romanticisme, Manuel Turizo ens hi presenta el nou soundtrack, s'anomena La Setmana, és amb Elena Rose i sona així.

0: Aquí el tens, el nou track de Manuel Turizo i en el Rose, La Semana. Molt maca aquesta proposta musical, entrant en llista, lloc número 27.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 26.
0: Maria Becerra ens acompanya amb el seu Qué ganas de comerte, té ganes de mastegar-te.

0: la proposta de Maria Becerra, Qué ganas de comerte. I ens acostem a Omar Kurtz en companyia de Ñengo Flow.
1: Número 25.
0: Sona el seu track que tots ja coneixeu, Forever Tugantel.

0: Forever to Gentel, la proposta, el ritme que ens hi feia arribar Omar Coach, Ñengo Flow. Aquesta peça que porta 14 setmanes a la llista, la setmana passada en el 19 i continua baixant. Ens pugem un lloc més en l'aire, ens acostem al lloc número 24.
1: Número 24.
0: I somna des de casa nostra, camins, somnis i sorpreses.

0: 107.3 FM.
1: Número 23.
2: Vinga, pugem fins al 23 i trobem una novetat a la llista.
3: Novetat a la llista.
2: Si t'he dit que la peça és de Nicky Jam, ja comencem a pensar en romanticisme. Si a més la cançó s'anomena Con Amor, ja ho tenim tot. Maisac, Nicky Jam, nou track, Con Amor, novetat a la llista, 23 aquesta setmana.

0: El track Con Amor, Maisac, Niki Jam, novetat a la llista, lloc número 23. Ens hi posem romàntics amb Niki Jam sempre, eh? Vinga, continuem un lloc més en l'aire des del 22 i pugem revolucions.
1: Número 22.
0: John Submit, The Chainsmokers, ens aporten el seu nou track, All The Time, 7 setmanes a la llista.

0: Bona proposta, el ritme de James Moker, John Summit, All the Time, com dèiem aquesta setmana, donant una petita passa cap a la posició número 22 de la llista. Cap al 21 ara mateix.
1: Número 21.
0: És Kygo amb el seu Haven of Your Mind.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Esclar que sí, la teva sintonia, la teva ràdio, la teva música aquí a Vilafant FM, gaudint d'aquesta proposta de Caigo i Dan, el seu All the Time, Heaven on Your Mind. Continuem, més música a la sintonia de la ràdio.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: I ens acostem ara mateix al lloc número 20.
3: Número 20.
1: Maluma, Ryan Castro.

0: Des del 20 de la llista, aquest track de Maluma, Ryan Castro, i ara canviem d'estil perquè déu-n'hi-do la que arriba.
1: Número 19.
0: La peça de Avalon Rockstone, el seu Talking.

0: Aquest és el ritme de Apple and Rockstone, el Soul Talking, que com dèiem aquesta setmana ens toca escoltar el lloc número 19, sisena setmana en llista, i pujar, doncs, guita una miqueta més a l'aire. Continuem cap al 18.
1: Número 18.
0: Anna Mena, Lola Índigo, Petit Oa.

0: Així és com sona Ana Mena i Lola Índigo fent duet amb aquest petit Oa. Entrem en llista la passada setmana, segona setmana que ens acompanyen, i ho fan des del 18 de la llista, remuntant des de la posició número 26. No està gens malament. Vinga, som-hi, més música, però canviem d'estil.
1: Número 17.
0: És el torn del My Mind de Tujamo.

0: Tu Jamo, el seu No Track My Mind.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: 40 anys amb l'Empordà. Ràdio Vilafant.
0: La teva ràdio fent-te companyia des del 17 amb Tu Jamo, el seu My Mind, la peça que porta 3 setmanes a la llista i que deixa pas al 16.
3: Número 16.
0: I és My Towers, que ens diu una anamàs. Cap, eh? Una anamàs. Solament una.

0: Ell sonava així, My Towers, una anà més, i ens anem a escoltar un altre més.
1: Número 15.
0: És el torn de Mr. Ozuna amb el seu Una Aventura.

0: La peça, el ritme d'Afrojack, que sona a continuació, te pot tornar molt, però com molt boig. I ho fa directament des del lloc número 13. És el seu track en companyia de David Guetta i la CIA. És el Awake Tonight.
1: Número 13.

0: Awake Tonight, així sona Afrojack, David Guetta i, com no, la veu de la CIA, que ens acompanyaven directament en aquest lloc número 13 del Top 30 aquí a Vilafant FM. La millor sintonia que puguis imaginar.
1: Li posem ritme a la teva vida.
2: La teva vida.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
3: Top 30 amb Lluís Guerrero.
4: Número 12.
0: Vinga, Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa.

0: La Graciosa, Elvis Crespo, Quevedo. Són les 6 de B, van ser número 1 de la llista. Ara ens acompanyen ja directament des d'aquest lloc número 12 de la llista.
1: Número 11.
0: Vinga, més ritme.

0: dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 10.
3: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Molt i molt de moda aquesta proposta de Maladí, una proposta que sona molt bé i ens acompanyava directament des del lloc número 10 de la llista. Fa 3 setmanes que ens acompanya i remunta des del 13. Canviem d'estil.
1: Número 9.
0: És el temps de Hagel amb el seu Moving to the Sun.

0: sun. És la peça de Moving to the Song de Hagel, que com dèiem aquesta setmana ocupa el lloc número 9, quarta setmana en llista, i puja un lloc, puja des del 10 cap al lloc número 8 amb Quevedo.
1: Número 8.
0: Nueva línia, El Golpito.

0: Vale.
1: Inconfundible al Golpito, nueva línia en companyia de Quevedo, sonant des del lloc número 8 de la llista, segona setmana que ens acompanya i déu-n'hi-do l'èxit que està tinguent. Lo mateix que el que sona ara mateix en el lloc número 7.
2: Número 7.
1: Chica 305, John Submit i Fate.

0: John Submit and Fade i el Chica 305 van ser número 1 de la llista fa alguna que altra setmana i ara ens acompanyen ja directament des d'aquest lloc número 7. Al tanto amb el 6, perquè aquest revoluciona el mercat musical amb molt poqueta cosa.
1: Número 6.
0: I és que quan tu una cançó no te la saps cantar, comences allò del tu-tu-tu-tu-tu, pues això és el que fan Sutherland.

0: ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 5.
3: Bé, ja som en el lloc número 5, amb molt poquet per conèixer el nostre nou número 1 de la llista aquí a Vilafant FM. Ara mateix ens hi quedem amb una que s'ho mereix. J Balvin, Ryan Castro, Una a la vez.

0: Des del Mundial de Futbol, sonant Shakira, Burnaboy, Dai Dai. I ens acostem al lloc número 3 del top 30. Ja la cosa està calentona de veritat.
1: Número 3.
0: Sona Gordo amb el seu Loco Loco. Yeah.

0: Jay Weller, de lejitos, lloc número 2, baixem des de l'1, en llista fa 6 setmanes. I arribem al nostre número 1 de la setmana. Al capdavanter de la llista.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Sona Omar Kurtz amb el seu Coco.

El nostre número de la setmana, Omar Cus, el seu Coco. 7 setmanes en llista i passa del 2 fins al número 1 aquí a Vilafant FM. Tens un moment de repassar les 10 primeres posicions de la llista.

0: Moving to the Sun, en 4 setmanes també, déu-n'hi-do, bona remuntada. En el 8, Quevedo i Nueva Línia, El Golpito. Aquest també va com un coet, eh? Puja directament des del lloc número 18 fins al 8, 10 amunt. John Swim Midi Fay, el seu Chica 305, 30 setmanes a la llista, es manté en el lloc número 7. Cederland, també déu-n'hi-do la remuntada, eh? Passa directament del 9 fins al lloc número 6, 3 amunt, amb el seu tu-tu-tu-tu-tu. Jim Bowen, Ryan Castro, una a la vez, 8 setmanes a la llista. Shakira i Burna Boy, que de mica en mica sembla que ja comencen a perdre posicions i comencen a fer la davallada particular a la llista del top 30. En el 3, una que s'està escoltant moltíssim i que puja des del 12, Loco Loco, la peça de Gordo. Jay Wheeler amb el seu De Lejitos, que com dèiem baixa de l'1 fins al 2. I el lloc número 1 ben capçalat per Omar Kurtz i el seu Coco. Així doncs, sonen com a cap davanter del top 30, Omar Kurtz. Parlem ara de les novetats.
1: Entra en llista.
0: Primera novetat, sona aquesta setmana directament al lloc número 27.
1: Número 27.
0: És la nova de Manuel Turizo i Elena Rose, La Semana.

0: maca i ritme enganxós i romàntic, Nicky Jam, Con Amor. Tens un moment de repassar les novetats a la llista, les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat, Madonna i Martin Garrix, el seu Bizarre.

Això promet, eh? Martin Garrix, Madonna. Una altra novetat la porta Manuel Turizo, la guaracha, no la cucaracha, eh?

Manuel Turizo. I per acabar, la darrera novetat que et presentem és la nova de Quevedo, el seu Caldar, en companyia de Nueva Línia.

0: Hey, hola, què tal? Benvinguts, nova edició. Això és el Red Hot Blues. Com sempre, són dues hores de ràdio amb tota l'actualitat del blues nacional i també el blues internacional. Un programa des d'aquí, des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, el 107.3 del teu dial, i també sortim per internet, www.radiovilafant.net. També vull saludar a totes les emissores que emeten aquest programa de blues arreu de Catalunya. A Record Blues tens tots els podcasts de diferents programes, pots escoltar el que et vingui de gust i quan vulguis en el blog bandablues.blogspot.com i també a recordblues.ivox.com. També dic que si sou una banda de blues, teniu música i teniu ganes que soni aquí en el programa, ho podeu fer arribar amb qualsevol tipus de format per correu electrònic al rejoblues@hotmail.com. També dir-vos, com sempre, que tota l'agenda de concerts d'arreu de Catalunya i d'arreu de la península està compartida en el Facebook del programa, posant tan sols Josep Palma de Rejo Blues, i trobaràs diàriament tota l'agenda bluesera nacional. Amb molt de gust, parla com sempre Josep Palmada. Temps ara per la promo en anglès perquè sintonitza arreu del món.
1: Hear the best blues in Red Hot Blues Radio Show. Listen all podcast in vandablues.blogspot.com. You can also contact in the email redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues presented by Joseph Palmada.
0: Avui en aquesta edició 1362 vull obrir amb un convidat de luxe. Ja hem anat posant la seva música també al llarg de les diferents edicions del programa. Estem parlant d'en Quique Jambalaya, des de Barcelona. Ell és un dels grans pianistes i cantants amb temes propis dins el món del rock and roll, però bé, porta ja 30 anys vinculat al món de la música, i no tan sols del rock and roll, sinó també del boogie-boogie, el blues, el gospel, el country, o fins i tot el so de New Orleans. Són moltes les propostes que ha fet en Quique Jambalaya al llarg de la seva trajectòria musical. L'any 1997, per exemple, va fundar els de Graceland Band, com un tribut a Elvis Presley, i també, entre altres projectes, com per exemple The Spirit Chariot, a ritme de gospel. Avui vull presentar-vos el seu últim senzill llançat al mercat, fa pocs dies. És una producció de J.C. Sánchez, un tema propi d'aquest cantant i pianista, i formarà part, esperem, del que serà el seu proper treball en discogràfic. De moment, ell llança aquest I Am Just a Rolling Stone, un fantàstic tema. Quique Jambalaya a la veu i al piano, també a la composició, Salomón Molina a la guitarra, Paco Benítez al baix i Ezequiel Navas a la bateria. Quique Jambalaya, avui, aquí, amb ell, vull obrir aquesta edició de Rejo Blues. Muchísimas gracias, Quique, como siempre, por poder presentar tu música aquí en el programa. Es todo un lujo para mí presentar este nuevo sencillo que, esperemos que forme parte ya de tu próximo trabajo discográfico y se pueda también presentar aquí en el programa. Pero de momento dejo a los oyentes con este I Am Just a Rolling Stone, Quique Jambalaya.

Ja havíem escoltat alguna cosa d'aquesta formació, avui la vull repetir, la segona banda del programa, Joe and the Jackpots. És la banda d'en Joe O'Boyle. Després l'escoltarem en format acústic, que acompanya en Víctor Sánchez. Tots dos han tret un fantàstic disc acústic, també interessantíssim, el Longin. Però això vindrà després. Ara us he volgut presentar aquest àlbum, anat Spanish Breakfast, novetat en el 2025, i han començat amb aquest clàssic, amb aquesta molt bona proposta, Mystery Train, i ara un altre, el Riot in Cell Block. Des de Madrid, amb bon blues i també bon rock and roll d'aquesta banda. July the 2nd, 1963.

on Boyle a la veu i la guitarra, Moisés Peinado al baix i Michel on Boyle a la bateria. Ells són els Jack and the Joy and the Jack Potts, presentant aquest Spanish Breakfast. Anem a escoltar una altra cançó, aquest Up the Line. Estàs en sintonia del Rejo Blues.

Déu-n'hi-do com li dona la guitarra Edgar García. Edgar Blues Trio Shine és el seu últim treball discogràfic, avui presentant-lo aquí en el Rejo Blues, a ritme de blues, blues rock i molt de rock també. És el que ens presenten Number One. Aquesta era una de les cançons, temes propis, com aquest, el Time for the Blues.

Realment excel·lent aquesta versió que ens fa d'aquest tema d'una de les grans bandes com és Led Zeppelin. Estem parlant de la proposta que ens fa Edgar García amb el seu trio. Aquí l'harmònica que escoltàveu era el mateix Edgar García qui la tocava. Com us he dit, una formació a ritme de blues, blues rock, temes propis, originals, versions, i ara us deixo amb una de les cançons per tancar la presentació composada per el mateix Edgar García. El tema és el Tonight. Baixem el ritme, baixem aquest ritme frenètic que ens ha presentat en aquestes tres cançons per passar a escoltar un blues d'aquells arrossegats.

0: Déu-n'hi-do, així de bé sona aquesta proposta. Una de les coses que no us havia comentat a l'obrir el programa, a l'obrir aquesta edició del Rejo Blues, és que avui les 10 bandes que sonaran al programa són totes elles formacions nacionals.
1: Hear all the blues in the radio show Red Hot Blues, Pavel Podcast and vanblues.blogspot.com. Also the radio show this in social networks and you have an _ mail redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues presented by Giuseppe Armada.

Aisha Davis Band és una proposta avui també en el record musical aquí en el Rejo Blues, la història del blues a casa nostra. Una gravació del 2014, el Blues For You. Me l'ha fet aquí arribar un dels grans guitarristes que tenim, que és en Kim Quiñonero. En el seu moment va formar aquesta banda. Ell és guitarrista, també és cantant, compositor. M'ha fet arribar aquesta gravació, la veu de Aisha Davis, una de les grans cantants de blues i de soul, acompanyats aquí per grans músics com Steve de Seward al baix, Sergi Moya al piano i també als teclats, i Jordi Ortiz a la bateria. Hem començat tot i escoltant aquest Rock Me Baby, i ara una altra de les cançons composades per el mateix Kim. Moltíssimes gràcies, Kim, com sempre, per fer-me arribar aquestes diferents propostes, tant les noves com les que, bé, has anat tinguent al llarg de la teva trajectòria, els diferents projectes. Un és aquest, el de Aisha Davis Band, i per mi ha sigut tot un plaer, pues, també vull poder presentar aquestes en diferents gravacions. Un dels temes, Blues For You, li dona nom en aquest àlbum del 2014 i està composat per el mateix Kim Quiñonero, i sona així de bé.

Déu-n'hi-do, la gran veu d'Aisha Davis amb la seva banda, amb aquesta gran banda del 2014, versionant, cantant aquest tema d'en Kim Quiñonero, que la va composar i que li dona nom a l'àlbum, el Blues for You. Una altra de les versions clàssiques d'aquest gènere, Eaton Rider Go Blind. Ella ens fa aquesta particular versió.

Déu-n'hi-do, quina gran veure de Aisha Davis amb aquesta gran banda, una gran formació que avui us he volgut presentar amb aquest àlbum, el Blues for You, el record musical del 2014. Vull tancar aquesta proposta amb un clàssic de Lloyd Jordan, Let the Good Time Roll.

Déu-n'hi-do, així sonen aquestes novetats en aquest 2026, Mr. Wolf and the Blues Freaks. Hem escoltat aquest tema anomenat I'll Take the Blame, una fantàstica cançó que ens presenta Andreu Montaner, el Lobo, a la veu i també a l'harmònica, un dels grans guitarristes com és en Buddy García, en Paco Cerezo al baix i en Sepúlveda a la bateria. Una gran formació, dos senzills nous, ho pots veure en els seus YouTube i també presentant-lo aquí en el Rejón Blues com a novetat. Ara us deixo amb aquest Nothing Going Blues.

La música de Joaquín Vieira Trio. És un músic argentí de Mar del Plata, establert a Marbella ja fa uns quants anys, i avui vull presentar dos senzills que van ser gravats el 2022. Un és aquest, Every Day I Have the Blues. En aquestes gravacions ell veu i guitarra, en Cristian Valdés a la bateria i Artur Bedweiler al baix. Ara, un altre dels temes és el Cocaine.

Ells són los Blues Fellows. Això és una gravació que he extret d'un concert que varen fer el 2018 en el Festival de Blues de Cazorla. Sonen així de bé aquesta banda, nascuda l'any 1987, avui recuperant aquest blues en el record aquí en el Rojo Blues. Manuel Slim Gómez a la veu i la guitarra, en Percy Herráez al baix, en Carlos Turbina al saxo tenor, en Fiti Espejo a la bateria i l'Abel Silva al Hammond i també al piano. Fantàstica formació, fantàstica banda. Anem a escoltar dues per presentar, per tancar aquesta presentació d'aquest directe al Blues de Cazorla. Una és Ponme Otro Whisky, Mañana Te Lo Pago, i l'altra, aquesta cançó, i l'altra cançó que us vull proposar és Justo a la Par, una cançó d'un dels grans del blues com és en Papo.

Longin és el treball discogràfic. Ells són en Joe and Sánchez, directament des de Madrid, una gravació del 2020 en format acústic. Com us he dit, que tornarem a escoltar en Joe O'Boyle, doncs aquí el teniu, veu, guitarra, també el washboard, també toca l'harmònica, és multiinstrumentista. I l'acompanya, aquest duet, amb Víctor Sánchez, veu, harmònica, també guitarrista. Ells ens fan aquestes fantàstiques cançons, gravat al Tandem Records Studio 6, concretament, i hem començat tot escoltant aquest Good Morning Little School Girl, tot un clàssic de Sonny Boy Williamson, ara el Shame, Shame, Shame.

Shame, shame, shame. Ells són en Joe O'Boyle i en Víctor Sánchez. Joe en Sánchez, amb aquest Long Gink, nou treball discogràfic, bueno, treball discogràfic no, l'últim que han publicat junts en el 2020 i avui presentant-lo aquí en el Rejo Blues. Tenc la presentació amb aquest Black Door Men.

Una gravació en directe feta a la nave 9 de Bilbao, en Claudio and the Roasters, des de Valladolid. Una gravació en viu del 2025. Hem escoltat tres cançons: Evil Doll, Sugar Pie i el Helping Hand. Ells són en Claudio Gómez a la veu i a la guitarra, en Charlie Duque a la guitarra, en Jorge Otero, en Jafo al contrabaix, en Martín Leal a la bateria. Ells es mouen i es presenten amb molt de rockabilly, molt de blues, molt de rock and roll, i aquesta ha sigut la presentació que us he volgut fer avui d'ells aquí en el Red Hot Blues. El programa el vull tancar amb Mick and Davis, un senzill del 2025 anomenat El Último Whisky, una cançó lenta, tranquil·la, de la mà d'aquests músics: en David Mateo Roldán, veu, guitarra i harmònica, i en Mike Miguel a la guitarra. És un tema d'en David que, bé, està inspirat en la història de la llegenda de Robert Johnson, El Último Whisky, Mike and Davis, aquí en el Red Hot Blues.

0: Muchas gracias.
1: Punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Com sempre, aquí a Ràdio Vilafant FM i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en redhotblues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Red Hot Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adeu-siau.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.